0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: El nostre so és únic. Flash.

Desconnecta de tota la setmana i connecta amb Flash FM. Yeah.

0: quan et preguntin
1: on és el poder del ritme? Respon sempre el mateix. El poder del ritme és a Flash FM.
0: La que mana. Flash FM. Flash FM. Són les 7. Flash FM. Flash FM. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash. Flash FM.
2: La que manda.

Flash FM. Són les 8. Benvingut al Flash Running. Ara el ritme et domina. Només tu. I la sessió mesclada per Miquel González.

La victòria és pels que ho intenten.

0: d'escoltar la sessió de Flash Running estàs rebentat de fer esport. T'hem acompanyat amb la millor selecció de ritmes de Flash FM. Flash FM. Flash FM. Són les 9. Flash FM. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash. Flash FM.
1: La que manda.

0: 93.8.
1: El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
2: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
1: Festiva l'Andorra Morabanc Clàssica, el diumenge 21 de juny, en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme, amb presentació i control de signatures, i l'arribada al coll de la Botella de Pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
3: Organitzat per BSL Esports,
2: amb el patrocini d'Andorra Turisme Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
4: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS, cosa de tothom.
1: Go Bunning, ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
5: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
1: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, al servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
6: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana l'ara a andorratelecom.ad.
7: Ets autèntic, amb personalitat,
8: original,
7: inimitable,
8: perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas,
7: de dir el que dius,
8: tens criteri i passes d'imitacions,
7: perquè saps escollir la música que t'agrada,
8: i quan balles,
7: ho fas al teu rotllo.
8: Per tot això i molt més,
7: ets dels nostres.
8: Flash FM.
9: La que manda.

0: Gracias a la vida más sabrosa.
1: Flash FM.
2: Flash.
1: L'emissora que escolten les altres emissores.

0: buit.
1: Aquest estiu camina còmode, fàcil i amb molt d'estil. Arriben les noves sandàlies Skechers Sans Free Slippins. Per tota la família. Sense cordons, sense complicacions. Només te les has de posar i ja pots sortir a gaudir de l'estiu.
2: Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia. Descobreix-les a les botigues oficials Skechers, a la planta baixa de l'Illa Carlemany, a Escaldes-Engordany i a l'Avinguda Meritxell 45 a Andorra la Vella.
1: Aquest estiu, sandàlies Skechers Sans Free Slippins.
3: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfè de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
4: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana'l ara a andorratelecom.ad.
5: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
6: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
5: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
6: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
5: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
0: Flash FM Andorra. 93.8.
7: Flash FM.
8: Pa que singuemos en el modo de Paul, pa que singuemos en el modo de Paul, pa que singuemos en el modo de Paul, y pa que singuemos en el modo de Paul, pa que singuemos en el modo de Paul, pa que singuemos en el modo de Paul.

0: intentar meditar.
1: Tot el que sona un dissabte a la disco, nosaltres t'ho hem posat abans. Flash FM, el ritme del cap de setmana. Tu me dices...

0: Flash FM. Són les 11. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: un 8.
1: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS, cosa de tothom.
2: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
3: Les millors braves d'Andorra?
4: No vagis al Barra Mars.
3: Un bon bacallà al Pil-Pil.
4: No el demanis al Barra Mars.
3: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
4: Oblida tant del Barra Mars.
3: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
5: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
3: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
6: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8.

0: baby. La maravilla. Psycho. El Gonzi. Yes, sir.
1: Flash Weekend.
2: Flash.
1: Perquè el dilluns pot esperar.
3: El cap de setmana.
2: This is...
1: No.
2: It's the Flash Weekend.

0: 93.8.
1: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana'l ara a andorratelecom.ad.
2: Ser Premium és accedir a un especialista sense derivació.
3: Ser Premium és comptar amb una segona opinió mèdica internacional.
4: Ser Premium és visitar-te sense avançar el cost.
5: Ser Premium és tenir-ho tot cobert. Amb Salut Premium de Mora Assegurances, gaudeixes de la tranquil·litat de tenir una cobertura de fins al 100%. I ara també, de nous serveis i prestacions per una millor atenció mèdica per tu i els teus. Consulta'n les condicions a moraassegurances.ad. Salut Premium. Per la teva salut, tot.
6: Una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
7: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
8: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes amb bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
7: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
9: Flash FM.
10: Flash.
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM.
11: Flash.

0: Flash FM. És la una. Flash FM. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: buit.
1: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
2: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
3: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
2: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
4: El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
5: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
4: Fes teva l'Andorra Morabanc Clàssica el diumenge 21 de juny en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme amb presentació i control de signatures i l'arribada al coll de la Botella de Pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
6: Organitzat per BSL Esports.
7: Amb el patrocini d'Andorra Turisme, Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
8: L'emissora que continuen escoltant

Catalunya al ritme al marca Flash FM. Baix Empordà, 88.4. Platja d'Aro, Palamós, S'Agaró, Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell, Santa Cristina d'Aro. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Flash FM. Són

0: 8.
1: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
2: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana'l ara a andorratelecom.ad.
3: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
4: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Ebre, 102.9, Tortosa, Roqueta, l'Aldea, Deltebre, Camarla, l'Ametlla, Amposta, Ulldecona, la Sénia. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Les novetats les escoltes sempre a l'emissora del ritme. Flash FM. Flash FM. Flash FM.

0: Montbuit.
1: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
2: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
1: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
2: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
1: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura. A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
3: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
1: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
4: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.

0: sabrosa.
1: Tot el que sona un dissabte a la disco, nosaltres t'ho hem posat abans. Flash FM, el ritme del cap de setmana.

0: 8.
1: Ser Premium és accedir a un especialista sense derivació.
2: Ser Premium és comptar amb una segona opinió mèdica internacional.
3: Ser Premium és visitar-te sense avançar el cost.
2: Ser Premium és tenir-ho tot cobert. Amb Salut Premium de Mora Assegurances, gaudeixes de la tranquil·litat de tenir una cobertura de fins al 100%. I ara també de nous serveis i prestacions per una millor atenció mèdica per tu i els teus. Consulta'n les condicions a moraassegurances.ad. Salut Premium. Per la teva salut, tot.
4: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
5: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
4: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
6: El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
7: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
6: Fes teva l'Andorra Morabanc Clàssica el diumenge 21 de juny en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme amb presentació i control de signatures i l'arribada al coll de la Botella de Pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
8: Organitzat per DSL Esports.
9: Amb el patrocini d'Andorra Turisme, Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
10: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
11: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
12: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
11: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
13: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: Ets autèntic, amb personalitat.
1: Original.
0: Inimitable. Perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas.
1: De dir el que dius.
0: Tens criteri i passes d'imitacions.
2: Perquè saps escollir la música que t'agrada.
0: I quan balles, ho fas al teu rotllo. Per tot això i molt més, ets dels nostres. Flash FM.
3: La que manda.
4: Hola, soy Prince Royce.
5: El siguiente tema va dedicado a esas personas que ya no...

0: a tothom la ràdio que escoltes. Flash FM, ets dels nostres. Flash FM. Flash FM, són les 5. Flash FM. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash. Flash FM.
1: La que manda.

0: Montbuït.
1: Les millors braves d'Andorra?
2: No vagis al Barra Mars.
1: Un bon bacallà al Pil Pil.
2: No el demanis al Barra Mars.
1: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
2: Oblida tant del Barra Mars.
1: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
3: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
1: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
4: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
5: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
4: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
5: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
4: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
6: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.

0: en la graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Flash FM. Estàs entrant en zona d'alta intensitat.

Catalunya al ritme al marca Flash FM. Sitges, 89.9. Vilanova i la Geltrú. Sant Pere de Ribes. Cubelles, Canyelles. Túnel del Garraf. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

0: coses que no fallen per Sant Joan. I una és passar per la Traca. Varietat, bons productes i tot a punt per la revetlla. La Traca patrocina el Calibre 45 d'avui.
1: Flash FM. Són les...

0: Benvingut a la llista de les 45 cançons més importants. No n'hi ha cap que es vulgui quedar enrere, però només una pot ser la número 1. Comença el Calibre 45 amb Edgar Manchado.
1: Efectivament, què tal? Molt bona tarda. Com el dissabte, se'n tornem-hi al Calibre 45, la llista oficial de Flash FM, el nostre principal objectiu, que és, doncs, el mateix de cada dissabte, trobar la cançó més important d'aquesta, la nostra emissora. Si serà el muchacha de R.O.B., F.O.B., Aixa i Kremli, que ja porta dues setmanes liderant, o si hi haurà alguna altra cançó capaç de prendre-li la medalla d'or al muchacha. Tenim un munt de cançons per escoltar al llarg d'aquesta tarda, això sí, pels que aneu una mica més perduts, aquest és la cançó més important de la setmana.
0: Aquest és el número 1 de la setmana.
1: El número 1, per què no dir-ho? Muchacha, així sona.

0: que és un dels temes d'aquesta primavera, és obvi. Està claríssim. Durant dues setmanes consecutives s'ha liderat la nostra llista i veurem què passarà avui, si hi haurà tercera setmana consecutiva repetint a la part més alta del nostre calibre 45 o si hi haurà canvis i li haurem d'atorgar la medalla d'or a alguna altra proposta. Ho sabrem als voltants de les 9 d'aquest vespre de dissabte 6 de juny del 2026. Avui, fins a les 45 cançons que hem d'escoltar, heu de saber que 6, només 6 pujaran, 33 cançons baixaran, 4 cançons mantindrà el seu calaix respecte al que tenia la setmana passada. Tindrem dues cançons que entraran a la llista i això vol dir que hi haurà dues cançons que marxen, que en aquest cas són Miles Away de Offenbach i Kit Kat de Danny Six Eats Kit. Cap de les dues ha aconseguit mai a la vida ser número 1 de Flash FM. Tenim 4 aspirants a entrar en llista. Això és un tema que ho trobarem més endavant, però tindrem 4 novetats, 4 aspirants en llista i, sobretot, no se'ns oblidarà de repassar aquelles cançons que han fet història a Flash FM. De tant en tant tindrem moment per aturar-nos i repassar els bons remembers que han marcat la nostra història. Dit això, ara sí que sí, moment de donar-li el reset al nostre calibre 45.
1: Si sona el calibre 45, és un èxit.
0: I l'última és una cançó que em baixa 3 aquesta setmana.
1: 45.
0: Maluma i Maisa, que a través d'un polvito más fa 30 setmanes que sona el calibre 45. Molt bona tarda.
2: Ayo, ayo, ayo.

0: una cançó que sí que sap el que és ser número 1 de Flash FM, va liderar la nostra llista el passat mes d'agost, pràcticament ja fa un anyet des que Hieca es consolidés com una de les cançons més importants de Flash FM. Aquesta setmana manté Calaix al número 43, no com el Cupido XX que sentíem abans, que en baixava 3 respecte al Calaix que tenia la setmana passada. Arribem al Calaix número 42, tenim nova entrada en llista.
1: Nova entrada al calibre 45.
0: La setmana passada aterrava com a aspirant i aquesta setmana ja es fa un forat dins la nostra llista, el més nou de Flash i Ice Cream, que es diu Imagina.
2: El món és nostre, ens deia l'avi.

0: 85. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: Aquest estiu camina còmode, fàcil i amb molt d'estil. Arriben les noves sandàlies Skechers Sans Free Slippins. Per tota la família. Sense cordons, sense complicacions. Només te les has de posar i ja pots sortir a gaudir de l'estiu.
2: Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia. Descobreix-les a les botigues oficials Skechers, a la planta baixa de l'Illa Carlemany, a Escaldes-Engordany i a l'Avinguda Meritxell 45 a Andorra la Vella.
1: Aquest estiu, sandàlies Skechers Sans Free Slippins.
3: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
4: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
3: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega't-el gratuïtament a bondia.ad.
5: Les millors braves d'Andorra?
6: No vagis al Barra Mars.
5: Un bon bacallà al pil-pil.
6: No el demanis al Barra Mars.
5: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
6: Oblida tant del Barra Mars.
5: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
7: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
5: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
8: Ets autèntic, amb personalitat, original, inimitable. Perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas, de dir el que dius. Tens criteri i passes d'imitacions.
9: Perquè saps escollir la música que t'agrada.
8: I quan balles, ho fas al teu rotllo. Per tot això i molt més, ets dels nostres. Flash FM.
10: La que manda.
0: La llista definitiva, el Calibre 45.

0: que està marcant el ritme urbà ara mateix, BL, gràcies a cançons com aquesta. No tiene sentido, efectivament, una altra de les grosses dins del seu currículum. No tiene sentido amb BL, calaix número 41 aquesta setmana, la baixada, una altra vegada en baixar una, però que clar, és una cançó, ja fa 53 setmanes que és amb nosaltres, és que si no estigués de baixada malament aniríem, també et dic. Moment de sortir al nostre chart, un breu instant per anar a buscar cançons que ens han fet grans. Anirem enrere ni més ni menys que fins l'any 2011.
1: El Calibre 45 retrocedim en el temps per recordar els millors número 1 de Flash FM.
0: Tal setmana com aquesta de fa 15 anys liderava Flash FM aquest tros de projecte LFYO Party Rock Anthem.

0: cançó que va fer història amb una de les formacions més famoses del 2011. Eren Tiet i Nebot, i aquesta cançó va ser una de les primeres que es va colar com a número de la nostra llista. Party Rock Anthem era número de Play FM tal dia com avui, fa 15 anys.
1: Calibre 45, la llista més punteria.
0: Però el que hem de fer ara és tornar a l'actualitat amb una cançó que en baixa una.
1: 40.
0: Josep Quevedo i el seu Chuos, després de 26 setmanes en llista.

0: temporada 25-26, un dels temes que, òbviament, sabe el que és liderar Flash FM, arroba Alejandro, amb Wisin i Yango Flow, després de 33 setmanes al llista, número màgic, aquesta setmana, en baixen una.
1: De contrabando.
0: 37. I si parlem de números 1, també parlem de la plena amb BL, aquesta setmana en baixa una. Era la niña.

0: Kid. Aquesta setmana hem perdut una de les seves cançons, el Kid Kat, després de 16 setmanes en llista. De fons sonant tantes, aquesta setmana en cau 3, després d'haver pogut pujar, haver pogut assolir la posició número 33 la setmana passada, en baixa 3, per tant es queda a la número 36 aquesta setmana.
1: 35.
0: De baixada també en baixar una Justeix Style a través del Turn the Light.

0: ser número 1 de Flash FM a principis de temporada. Jo i tu, tu i jo, BL i Quevedo a través de l'emissora del ritme. Flash FM aquesta setmana en baixa 2. I per números 1, aquesta del 2014.
1: El calibre 45 retrocedim en el temps per recordar els millors número 1 de Flash FM.
0: Tal dia com demà farà 12 anys que aquesta cançó va liderar Flash FM. Pharrell Williams amb Happy.

0: Flash FM al mes de setembre, ja pràcticament quan l'estiu havia posat punt final la Morocha, i tot i això estem parlant d'una cançó que ni de lluny era del passat 2025, ja tenia alguna temporada més a les seves esquenes, però ja sabeu que el món de les xarxes socials acaben convertint cançons en himnes quan no li toquen, o si més no, quan no estava previst que així ho fossin. El cas de la Morocha, que dos anys després de la seva publicació va acabar triomfant a totes les llistes d'arreu del món i, òbviament, a la nostra també. Amics i amigues, us he de dir que estem molt a prop de destapar el nostre megacrack, que ja sabeu que és una de les cançons importants de la setmana. Abans, ens hem d'aturar al calaix número 31 per buscar una altra cançó que sap perfectament el que és liderar Flash FM. De fet, ho va fer durant una setmaneta.
1: 31.
0: Parlem del Malibú de Rusovski. Aquesta setmana, doncs, en baixa dues, normal. Ja fa 37 setmanes que ens acompanya el Calibre 45.

Flash FM. Són les 7. Flash FM. El més nou al calibre 45.

0: les notícies de la setmana.
1: Escoltes el Megacrack de la setmana.
0: És la segona entrada en llista d'aquesta setmana. Si fa una estona comentàvem que Flashy Ice Cream entrava a formar part del nostre chart amb el seu Imagina. Ara sapem que aquest ja pa queda Farruko de Gracie i de Steve Aoki també formaran part de la nostra llista. Farruko cada estiu ens porta una cançó, que si el Pepas, que si l'Incomprendido, i ara és el torn de Ja pa què. Hola, família, molt bona tarda, bon dissabte. Com dèiem, nova hora en marxa amb el Megacrack destapat. Per tant, arriba el moment de trobar, de posar veu. Anem a dir posar cara, però no, de posar veu als aspirants de la setmana.
1: Et presentem les novetats de la setmana. Sonen per primera vegada a Flash FM, els futurs èxits de les pistes de ball.
0: En tenim quatre aquesta setmana, per tant, destaparem dos ara i dos d'aquí una estoneta. En primer lloc, el més nou de Shakira, que és la cançó d'aquest Mundial de Futbol 2026, amb Burna Boy. Ja sona a Flash FM, es diu Daytona.

0: punt de començar i aquesta és la cançó oficial del Mundial de Futbol 2026. El més nou de Shakira es diu Dai Dai. De moment és aspirant a entrar a la nostra llista.
1: Això és una novetat a Flash FM.
0: I aquest aspirant us fareu un far a sentir-la si aneu a rooftops, aquests pijos que tant us agrada anar. El més nou de UGL ja sona a Flash FM. Moving to the Sun.

0: Tresor d'Urgent, de moment, aspirant a entrar en llista. Dit això, família, és moment de tornar a entrar al nostre chart. Ens queden encara Remembers per escoltar. La pujada més forta que la tenim pràcticament a tocar als 7 cracs de la setmana i, òbviament, l'objectiu principal d'aquest programa, que és trobar el nostre número 1.
1: A dalt o a baix, tu decideixes la posició al calibre 45.
0: De moment ens quedem per on ho havíem deixat, i ho havíem deixat per una que en baixa dues aquesta setmana.

0: i en baixar dues. Mare meva, de moment no hem trobat cap cançó que em puja. Tots es baixen. Us mantenen posició o se'n van cap avall.
1: 27.
0: Aquesta no serà pas una excepció. JC Reyes amb Slater també en baixa dues. Lo quita la seva setmana número 28 en llista.

0: Calibre 45. Andorra. Flash FM 93.8.
1: El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
2: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
1: Fes teva l'Andorra Morabanc Clàssica el diumenge 21 de juny en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme amb presentació i control de signatures i l'arribada al coll de la Botella de Pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
3: Organitzat per BSL Esports.
4: Amb el patrocini d'Andorra Turisme, Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
5: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
0: Si una cançó és immortal, és un hit.

0: doncs ben poquet. La setmana passada, de fet, va ser la primera setmana que va entrar a formar part del nostre chart. Aquesta setmana en puja 9 i, per tant, és la pujada més forta de la setmana. Enhorabona per Sutherland a través del Tuturu. Ja sabem que no és pas impossible que una cançó sigui número 1 de Flash FM i que soni en català. De fet, fa ben poquet vam tenir el Dorayakis de Flashy Ice Cream i 31 Fam liderant el nostre chart. De fet, era la cançó que liderava Flash FM abans del Muchacha, que és la que ho fa aquesta setmana, o com a mínim ho ha fet durant els últims 7 dies. Per tant, tota la sort del món per Sutherland i el tu-tu-turu-tu-tu-turu. Tu-tu-turu-tu-turu. Que, de fet, jo penso, opinió personal, que serà una de les cançons que més sentirem al llarg d'aquest estiu. Seguim comptant cap amunt.
1: 25.
0: Amb una cançó que em baixa patacada, dos calaixos pel 5 estrelles de Mike Towers, Westcol i Obi on the Drums, després de 14 setmanes en llista.

0: Talent intentant-se obrir camí després d'aquell IA i fer-ho en solitari. Ho ha provat a través de Love, una cançó que de moment la tenim de baixada després d'haver assolit el punt àlgid de la nostra llista ja fa algunes setmanes. Total de 29 que forma part del nostre calibre 45. I de cançons que han estat número 1 recentment, passem a parlar de cançons que ho van ser fa força temps.
1: El calibre 45 retrocedim en el temps per recordar els millors número 1 de Flash FM.
0: Bon dia, d'aquesta de Pitbull, record desbloquejadíssim per molts de vosaltres. No és una de les més famoses, però tal setmana com aquesta del 2010 era número 1 de Flash FM. Es diu Shut It Down i la remesclava aleshores Javi Mula.

0: El 25 de Pitbull, Sube, sube, hasta les 9, doncs sí, era número 1 de Flash FM. De fet, va ser-ho tal setmana com aquesta del 2010, és a dir, fa 16 anys tal setmana com aquesta. Pitbull liderava amb el remix de Javi Mula.
1: Calibre 45, la llista amb més punteria.
0: Com ha canviat Pitbull, com ha canviat el temps, com ha canviat el calibre, com ha canviat tot. Tornem a l'actualitat, però ho havíem deixat.
1: 21.
0: I seguim amb el bon rotllo de tarda amb Chica 305, la nova de John Summit i el Fercho, que en puja 7.

Bizarrap té el mateix calaix que tenia la setmana passada, posició número 19 per la Bizarrap Music Sessions amb Daddy Yankee, per molts la cançó extraoficial del Mundial, eh? L'oficial ha entrat com a aspirant aquesta setmana, que és la de Shakira, Dai Dai. Però aquesta molta gent deia en el seu dia que si era la del Mundial, que si havia de ser la del Mundial, no, aquesta no és la del Mundial. 18. I aquesta ni la ben tros tampoc, Manuel Turizo, amb Por un pendejo no se llora, aquesta setmana en baixa una. Salut, mi reina. Otra.

0: 5. Andorra. Flash FM 93.8. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
1: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
0: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
1: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
0: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
2: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
3: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
0: Si una cançó és immortal, és un hit.

que sé que hi ha algú que diu a mi que aquesta cançó em recorda alguna cosa i no sé exactament a què. Doncs clar, el Bailando por ahí de Juan Magán. Original de Juan Magán, remesclada ara per Omar Montes. De fet, els dos signen això que es diu Ayer la vi. És a dir, en comptes de posar-li Bailando por ahí, doncs li posen Ayer la vi. Fa 13 setmanes que estem nosaltres en llista. Aquesta setmana en baixa una. Sembla ser que no s'ha guanyat la mateixa confiança que en el seu dia el Bailando por ahí sí que es va guanyar. Juan Magán, convidat sempre que vulgui aquí a Flash FM i més concretament a la nostra llista. Arribem dels moments importants del calibre, comencem a destapar cançons interessants i importants.

0: recordes bloquejadíssim, tal setmana com aquesta, però de fa 10 anys, Italo Brothers eren números 1 de Flash FM amb Kings and Queens, concretament el 4 de juny del 2016 s'alçaven amb la medalla d'or de Flash FM. Molt bé, família, ja hem destapat el nostre mega crack, el més nou de Farruko amb Gracie i Steve Aoki, ja Paquer, i l'altra entrada en llista, que és la nova de Flash i Ice Cream, que es diu Imagina. Ens falten destapar els 7 cracks de la setmana i el número 1. Per tant, la nostra recomanació és que no us moveu de Flash FM, que queden un munt de coses per descobrir.
1: Calibre 45, el repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
2: Come on,
3: let's go,
2: let's go.
1: Vota i decideix a flashfm.cat. Mou els èxits. Fes que les 45 candidates pugin, baixin o aspirin a ser crack o megacrack per aconseguir arribar al número 1. La caupeta, les novetats que demanen pas, himnes que resisteixen o qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
4: Flash, flash, flash.
1: El poder del rei.

0: acords que ve amb la flageta cap amunt, després d'aquell mitiquíssim què vas a fer hoy, ho provàvem al Forever Tocantell, i a més encertava al convertir-se en número 1 de Flash FM al passat mes de maig, durant dues setmanes consecutives. Aquesta és la nova d'Omar Courts. Es diu Coco, el primer dels 7 cracks d'aquesta setmana, per tant, una de les cançons que tindran un tracte de privilegi per sobre de la resta. No tan privilegiat com el mega crack, però escolta, ser crack de la setmana i els agradaria més d'un, de dos i de tres. No, bona marxa, família. Molt bona tarda, vespre. Ja seminit, aquesta hora ja... Qui s'ha de dir? Si és que el sol, encara llueix el sol com a les 4 de la tarda d'un mes de desembre. Vull dir, és que és tot superestrany. 8 i 4 minuts aquest vespre de dissabte. Anem amb els aspirants de la setmana. Fa una estona n'hem sentit dos dels quatre que teníem, que és el més nou de Shakira, Dai Dai, i el més nou d'Ugel, Moving to the Sun. I ara anem a buscar els altres dos.
1: Et presentem les novetats de la setmana. Sonen per primera vegada a Flash FM, els futurs èxits de les pistes de ball.
0: Atento amb aquesta perquè té un rotllàs molt... molt curiós. Proposta de Gordo, que es diu Loco Loco.

0: interessant, que si teniu l'oportunitat, són un cop d'ull a les plataformes, perquè és un tio que s'ho val. Anem amb l'altra novetat de la setmana, com a aspirant.
1: Això és una novetat a Flash FM.
0: Va, vaig jo, a través de Maladí.
2: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: de saber entendre i s'han de saber estimar, eh? Es diu Maladí, proposta de Mabatjo, artistes que debuten per primera vegada aquí a Flash FM, al Calibre 45. Li donarem una oportunitat, veurem com van. De moment són aspirants a Flash FM i veurem si la setmana vinent tenen l'oportunitat d'entrar a la nostra llista o no. Nosaltres sí que entrem, nosaltres sí que seguim just per on ho havíem deixat.
1: Calibre 45, la llista més punteria.
0: Tornarem a sortir més vegades del Calibre perquè, òbviament, haurem de sentir més Remembers en algun punt de la tarda.
1: 15.
0: Ara és moment de sentir Dos Amantes, amb Tini i Ulises Bueno, aquesta setmana en baixant una.
2: Para todos esos amores que dicen ser perdidos y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

0: 85. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: Aquest estiu camina còmode, fàcil i amb molt d'estil. Arriben les noves sandàlies Skechers Sans Free Slippins. Per tota la família. Sense cordons, sense complicacions. Només te les has de posar i ja pots sortir a gaudir de l'estiu.
2: Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia. Descobreix-les a les botigues oficials Skechers, a la planta baixa de l'Illa Carlemany, a Escaldes Engordany i a l'Avinguda Meritxell 45 a Andorra la Vella.
1: Aquest estiu, sandàlies Skechers Sans Free Slippins.
3: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana'l ara a andorratelecom.ad.
4: Ser Premium és accedir a un especialista sense derivació.
5: Ser Premium és comptar amb una segona opinió mèdica internacional.
6: Ser Premium és visitar-te sense avançar el cost.
7: Ser Premium és tenir-ho tot cobert. Amb Salut Premium de Mora Assegurances, gaudeixes de la tranquil·litat de tenir una cobertura de fins al 100%. I ara també, de nous serveis i prestacions per una millor atenció mèdica per tu i els teus. Consulta'n les condicions a moraassegurances.ad. Salut Premium. Per la teva salut, tot.
0: Flash FM és la fàbrica dels millors programes de la ràdio. Que no? Seu i escolta.

de Flash FM. Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance leader. Ladies and gentlemen. La llista definitiva, el calibre 46. 13.

0: el Tomorrowland de l'any passat i al final, doncs, escolta, la van acabar llançant. Es queda el calaix número 13, Machina Time, després de 16 setmanes en llista.
1: 12.
0: Hagués de baixar, en baixar una, però és un dels 7 cracs de la setmana. Ugel amb Jamaican, bam, bam. 24ena setmana en llista. Som-hi.

0: La veritat és que teníem moltes ganes de tornar a sentir de Cano després d'aquell Se pone las Nike i ens ha portat això que es diu Olvidarnos de tot al costat de Justin Kille, és un artista que sap perfectament com fer hits i èxit. Aquesta setmana es queden a la número 11 de pujada, en pujant dos a la seva sisena setmana llista.
1: 10.
0: I per contra, en baixa una, Ryan Castro i Capo, a la vora del top 10 amb La Villa, 20a setmana llista.

0: La segona cançó de Marc Ours dins el nostre chart, aquesta és Forever Tugantel, la que sap el que és ser número 1 de Flash FM. Al costat d'en Yengo Flow, aquesta setmana, en baixa unes, queda el que és número 9 a la seva 13a setmana en llista.
1: Vull!
0: Un pet més amunt, es queda una de les tantes de Quevedo que sonen dins la nostra llista. Aquesta és el que és número 8, en puja 7, al golpit.

0: sis cançons que ve d'aquesta setmana dins la nostra llista. Ens falta una per escoltar. Aquesta és Ni Borracho, que baixa del nostre podi. De la 2 passa a la número 5. Per tant, en perd 3.
1: 4.
0: Entenc que l'aix respecte a la setmana passada, Shakira amb BL, Algo Tu. Quiero vivir.

0: les notícies de la setmana, i és que la cançó que fins ara era número 1 de Flash FM no repetirà per tercera setmana consecutiva. Baixa de la número 1 cap a la número 3 amb Baixa 2 Muchacha. Quin serà el nou número 1 de Flash FM? Pausa i tornem.
1: Calibre 45. Andorra. Flash FM. 93.8.
2: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
3: Les millors braves d'Andorra?
4: No vagis al Barra Mars.
3: Un bon bacallà al Pil-Pil.
4: No el demanis al Barra Mars.
3: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
4: Oblida tant del Barra Mars.
3: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
5: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
3: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.

cançons i cap error. La punteria del calibre 45.

0: Toledo, que formen part de la nostra llista aquesta setmana. Assoleix el podi La Graciosa, que de la número 7 passa a la número 2. I com sentíem abans de la pausa, marxa al nostre podi el Mi Borratxo, que de la 2 passava a la número 5.
1: Échate pa' acá. Te veo en La Graciosa. En La Graciosa la vida es más sabrosa.
0: La pregunta ara és saber quin serà el número 1 de Flash FM. Sí que sabem que tenim nou número 1, que no repetirà. Muchacha, que tampoc tornarà a ser ni borratxo. Sí que hem sabut que tenim nou megacrac. I a pa què, el nou tema de Farruko amb Gracie i Steve Aoki, que marxen dues cançons de la nostra llista. El Miles Away, de Offenbach, i el Kit Kat, de Danny Six Eats Kit. Per tant, entre Flashy Ice Cream, a M'Imagina, i la nova de Farruko, i a pa què. I el nou número 1 de Flash FM és per Jay Wheeler. Mora meva! I això és notícia perquè és la primera vegada que Jay Wheeler s'alça amb el número 1 de Flash FM. De fet, no l'havíem sentit mai en solitari. L'única referència que teníem d'ell era la curiositat que tenia Mike Towers, una cançó de fa força anys. I sembla ser que ha vingut a Flash FM per quedar-s'ho tot. De moment, es queda el número 1 de la setmana. Ho serà durant aquests propers 7 dies.
2: Número 1.
0: Tenim nou número 1 a l'oficina i és el més nou de Jay Wheeler, de Nejitos. No desconnecteu de Flash FM. Arriba en Domènech amb el Warm.

0: amb Sergi Domènech. La festa del cap de setmana...
1: The best selection of dance music.
0: Sona a Flash FM. Comença...

0: Abans de sortir de festa, el warm-up de Flash FM. T'escalfem l'ambient amb les novetats Tech House més punteres. Ritmes, fusió i tendències. Amb els sons d'avantguarda per muntar-te la festa a casa teva. Carrega la bateria del cap de setmana al warm-up. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 de la nit. Sessions mesclades per Sergi Domena.
1: Sergi Domena is not a DJ. It is the DJ.
0: Flash FM. La que mana. Flash FM. Són les

0: Benvingut al Flash Urban Deluxe, el programa de reggaeton més descarat del país. Amb les cançons més top i les trucades més fiesteres. Ara sí! Comença el Flash Urban Deluxe. Amb Miquel González i Tomàs Poal.
1: Són les 10 en punt, és dissabte i un dissabte més que hi ha Flash Urban a Flash FM. Hola, Tomàs!
2: Miquel González, bona nit, bon dissabte, vamos, hòstia!
1: Vinga, va, que fins la una, com cada dissabte, excepte la setmana passada.
2: Vale. Bueno.
1: Tenim el telèfon obert al 935456868.
0: 935456868.
1: Perquè ens expliqueu a on aneu de festa aquesta nit de dissabte.
2: Vinga, va, que ja sabeu com va la vaina. Dissabte vol dir molts cubates, molta party i molt col·legueu. Així que el primer que heu de fer és trucar al Flash Urban Deluxe.
1: És així de fàcil, eh? Només heu de trucar i dir on aneu de festa. I el d'ara més, pues, el cachondeo que us doni la gana. I ja està, i puto.
2: Ja ens ho trobarem.
1: I el que hi hagi.
2: Ja ens ho trobarem.
1: Vinga, 935456868. Tot això amb cançons com, per exemple, aquesta del Quevedo i Nueva Línia.
2: Ojo.
1: Això que es diu El Golpito.
2: Toma, Jeroma.

0: Aquest estiu el Golfito i sona a través del Flash Urban mentre que truques al nostre telèfon.
1: Truca'ns ara.
0: Va, va, va, va.
1: 93 545 68 68.
0: Hola, bona nit. Qui ens truca?
2: Doncs mira, la Núria, el Pepe, el David i l'Olga.
0: Carai, quanta gent, no?
3: Núria, Pepe, David
2: sí,
3: i Olga, per favor.
2: Ens n'anem a Sant Feliu de Guíxols.
0: I què fareu allà, tia?
2: Doncs soparem al costari i després no ho sabem.
0: I no en tens ni idea de com acabaràs avui a Sant Feliu de Guíxols, eh?
2: Doncs no, la veritat és que no. La veritat és que...
4: A dintre l'aigua.
2: Sí, a dintre l'aigua això ho tenim clar. Ja venim d'un tardeo maquinero dels 90.
0: Vaya maquinera, per favor.
3: Però aquests homes als 90 es fotien de tot menys pressa, eh? Per favor, Déu meu.
2: Escolta'm, et volem donar un favor.
0: Què vols? De tot menys diners, què vols?
3: Sí, ni cançons.
2: No, si ens pots posar el Bad Bunny. Perquè bueno, estan així com apalancats.
0: Bad Bunny sonarà, no pateixis, vale?
2: Ja, vale,
0: vinga.
2: Guai.
0: Uf, no està, ploris, eh?
3: Està fent la llàstima, no, la tia?
2: No,
0: no ploris, eh?
2: No, és que tothom ha begut menys jo. Ho veus just? I van
3: superturrats. Vaya ploramiques, no? Per favor.
0: Acabes de dir que van superturrats.
2: No,
0: vaig conduint. Tu condueixes? Tu ets la més borratxa de totes, guapa.
3: Sí.
2: No és veritat.
3: A veure, si veniu d'un tardeo maquinero, aneu de tots menys borratxos, però aneu molt entonats. Això està clar, cabronazos?
2: Anem bé. Sabeu què? Estan quedats flipats perquè us tinc gravat.
0: Gravat a on?
2: He anat a tocar en el mòbil, en la pantalla del telèfon, del cotxe.
0: Ah,
2: eh? La flash. I s'ha quedat en plan, ala, ets molt pringada la vida d'Indon, tio. Faig molts quilòmetres.
0: Però pringada per què?
3: Home, però som la millor ràdio de Catalunya, fills de puta, de què aneu?
2: Oi que sí, ala. Això és el que us emporteu, això és el que us emporteu.
0: Cabrons. Vinga, que vagi bé, guapa. Adéu, bona nit.
1: 93 545 68 68.
0: Hola. Hola, bona nit.
5: Hola.
0: Bueno.
3: Hola, niña.
0: Hola, com et dius?
5: Hola, sóc la Jess.
0: La què?
5: Jess.
0: La Jess.
3: Jess.
5: Què tal, guapos?
0: Ai, per favor, vaya pigmi, no?
3: Però quants anys tens tu, tia?
5: 24.
3: Mare meva, sembla que tens 13 ara mateix.
0: I des d'on ens truques?
3: Hòstia, quina por.
5: Des de... És que no sé si dir-ho.
0: Per què? Però pots parlar normal, sisplau, tia.
3: És que em fa com por la veu, eh?
5: És que em dic amb la meva amiga. Paula, tia, digues alguna cosa.
0: Una cosa, vaya pal de persones quan són així, de veritat.
3: Jo he de dir que la veu, per doblatge de pel·lis de por funciona, però la seva conversa és una xusta, eh?
0: Paula, digues alguna cosa.
5: Com de matar la poma.
0: De matar la poma, sí, ja.
3: Mare meva.
0: Per favor.
1: 93 545 68 68.
0: Bueno, és el que passa els dissabtes en aquest programa, que la gent està així.
3: Estem acostumats, això està clar, sí.
0: Hola.
6: Hola.
0: Hola, com et dius?
6: Aitor.
0: Aitor, des d'on ens truques?
6: Des de Vilafranca del Penedès.
0: I què faràs avui, tio?
6: Escolta música al cotxe, que estem anant a Pontons.
0: A Pontons?
3: I què, hi ha una bona festa o què, tio?
6: No, que venim de comprar, de Vilanova.
0: Ah, molt bé. Aitor, vaya planazo, no? Anar a comprar.
3: Anar de compres un dissabte, per favor. Què us passa?
6: Et puc demanar una cançó?
0: Doncs no. Adéu, Aitor.
1: 93 545 68 68.
0: A veure, en què programa no es demanen cançons, sisplau, saps?
3: Ens expliqueu la festa i punto pelota, ok?
0: Hola.
7: Soy el Mañé.
0: Però què és això?
3: Mare meva, sembla los lunis.
7: El Mañé.
0: El Mané.
3: El Mané.
7: Vull fer una col·lecció de cromos.
0: Vols fer una col·lecció de cromos?
7: Sí.
3: I de quins cromos? Del Mundial o de què, tio?
7: Del Mundial, els que s'han enganxat. El teniu?
0: Doncs la veritat és que jo no en tinc.
3: Aquest home que li enganxa és la cocaïna, per si no quedava clar, eh?
7: Què és la cocaïna?
0: No saps el que és?
3: Doncs ja hauries de saber-ho.
0: Vinga, adéu, Mané. Hola.
8: Vale.
0: Hola. No? Adéu. Vinga. De seguida més trucades abans. Però que Déu-n'hi-do quines trucades, per favor.
3: És que comencem molt forts, Déu meu, senyor.
0: Quevedo, ni borratxo.

0: Bad Bunny amb això que es diu Voy a llevarte pa PR.
1: Pa Puerto Rico que vamos, ja avui molt més encara, que és dissabte, hòstia.
0: Vinga, va, telèfon obert perquè t'expliquis a on vas a festa.
2: Truca'ns ara.
1: Va, va, va.
2: 93 545 68 68.
0: Obert fins a la 1 en punt de la matinada.
1: Let's go.
0: En punt, eh?
1: Però, puntual com un rellotge suís, punto. Mare meva.
0: Punto pelota. Ara no truca ningú.
1: Fa por.
0: Vols cap a casa? Hola.
1: Cap a Carles.
3: Veus com no truca ningú a aquesta hora?
1: No, la policia no.
0: Hola. Veus? Si truca algú és una...
4: Que t'ajuda.
0: Clar, és que per aguantar això...
4: El germà del Maní.
0: Mira, Hugo. Adéu.
1: És que, Hugo, ens la pela la teva vida, de veritat t'ho dic, eh?
0: Hola.
5: Hola.
0: Hola, com et dius?
5: Joan.
0: Joan, des d'on ens truques?
5: Des d'Altafulla.
0: I què faràs avui a Altafulla, Joan?
6: Doncs venim de Bodorrio.
0: Ara els és la Joana.
1: Ah, mira, ets la seva dona o la nòvia o què, tia?
6: La dona.
0: I tu t'has casat també?
6: També, m'he casat.
0: Us heu casat vosaltres dos?
1: Vaya drama.
6: Sí.
0: Avui us heu casat?
1: O veniu d'una boda d'uns amics?
6: No, venim d'una boda.
0: Ah, vale. Se semblava que eres tu, tia.
6: No. Jo fa anys que em vaig casar.
0: I estàs contenta d'haver-te casat?
6: Sí, molt.
1: Jo, per la seva veu, pensa que és una desgràcia, jo crec, eh?
0: Jo crec que sí, eh?
1: Sí, sí.
6: No.
0: No va lloc, això, eh?
6: Desgràcia, no.
1: Vaya divorcio.
0: Segur?
6: Divorcio. Ara
1: celebraré el divorcio. Ja se'l sé, eh? No ho veiem encara.
0: Aquests acabaran morts. Bueno, vull dir, el divorci.
1: Per favor, tu els vols assassinar?
0: No!
6: Sí, sí. I em portaran a la presó.
0: Aneu molt tiesos, eh, vosaltres, avui?
6: Pues no, no gaire.
0: Parlem-ne.
1: És que parlen com a 05, no? Parlen sí. Com a càmera lenta. Què els hi passa?
0: Van fumar. Ah, no van... Potser al lloc de borratxos van fumats.
1: És que estem massa acostumats als borratxos tiesos i potser aquests que parlen normal ens sembla que van a càmera lenta, és veritat.
5: Sí.
6: Anem a càmera lenta.
1: Callaos, coño.
0: Vinga, adéu, que vagi bé.
2: 93 545 68 68.
0: Anem a càmera lenta.
1: Hola.
0: Per favor.
1: Bona nit. Quin drama, bro.
0: Vaya drama. Avui ja... tard... Ai, acabat, no? Sí, de tardeo, clar.
1: Però ha estat molt guapo, eh?
0: Ha estat finíssim.
1: Ha estat molt fino el tardeo del Domènec.
0: De fet, falten només 10 minuts perquè acabi.
1: Correu ara mateix i aneu al tardeo del Domènec.
0: Així...
2: 93 545 68 68.
0: Arriben Romeo Santos i Prince Royce. Sí. Anem a ballar uns
1: dardos.
7: Hola, soy Romeo.
8: Hola, soy Prince Royce.
9: El siguiente tema va dedicado a esas personas que ya no creen en

0: el més sonat d'aquesta nit? Truca'ns al 935456868.
1: All right, baby. Tú me partiste el corazón.
2: Maluma, baby.

0: Això es diu tu vas sin, tu vas sense què?
1: Sense què? Sense gallumbos?
0: No!
1: Ja guarro.
2: Truca'ns ara.
3: Fa por.
2: 93-545-68-68.
0: Sí, doncs no fa pas gaire, va passar, eh?
1: Ui. Hòstia, sí, me'n recordo.
0: Va passar, va passar.
1: Com ens va agradar, això, eh?
0: Va passar. Hola, bona nit.
4: Hola, bona nit. Mira, hola. Vull dir, entra el programa en directe.
0: Doncs estàs en directe ara mateix.
1: Ara meva.
4: Ah, sí? Oh, que bé.
0: I tu qui ets?
4: Mira, que sóc el Bruno i... Sóc el Bruno, que vinc amb la Martina, que d'un concert del Lo Pou de Pons, de Sabadell.
0: Ah, que bé, que emocionant, no?
1: El tema és, heu, anat, heu pagat una entrada per anar a un concert de Lo Pou de Pons?
4: No, ens han convidat. Era una celebració d'un aniversari d'una coral, una estrella daurada, i han acabat el dinar amb una...
0: Vale.
4: Per, un tardeo,
0: perquè anar en un tardeo d'una altra cosa no, no era el pla?
4: Perdó?
1: No hi havia altres tardeos?
4: A Sabadell en aquell moment, pues, potser sí, però avui tocava una cosa més friqui.
0: Ah.
1: I què ha fet? Què canta Lo Pau de Pons?
0: Del poble a la capital. A veure com sona això.
5: Quan arribo a la capital em pregunten tu d'on surts.
1: Una mica Melendi, no?
0: Mare meva. Sí. Ah, hi ha una cançó que es diu Hansi Flick.
1: Ah, sí?
0: A veure com
1: el va parir té una.
4: Sí, l'ha cantat, sí, sí. L'ha cantat.
0: I aquest home cobra bé, no?
1: És la cabra, Lo Pau de Pons. Molt bé.
0: Molt bé. Us ho heu passat bé, no?
4: Sí, moltíssim, moltíssim. Que he de dir que jo sóc músic de la clàssica, però quan sortim de l'auditori, Flash FM.
0: Ah, molt bé. Ah. Bueno, sap el que porta.
1: És com Batman, que durant el dia és un multimilionari i a la nit és Batman un superheroi. Nosaltres som el seu Batman.
0: Molt bé. Molt bé.
4: Perfecte.
0: Perfecte. Molt bé. I ara què faràs, Bruno?
4: Molt bé. Doncs ara anem cap a casa, a Camprodon. I a veure si avui em torno a algun bareto de Camprodon.
0: Pues em sembla un planazo, sincerament, eh?
1: M'ha agradat molt la frase de a veure si avui em torno a un bareto. És que s'ha perdut aquesta frase,
0: eh? Em sembla un planazo.
1: És molt dels 90, eh?
0: Bueno, és de poble.
1: Molt bé, hem d'anar amb ell ara mateix.
4: Sí, anem a Camprodon. Pues va, que hi ha molta marxa allà, eh?
0: Acabaràs torrat aquesta dica, flipa.
1: No, senyor.
4: Bueno, una cosa, envio una salutació a tots els cors de clavé de Catalunya, eh?
0: A tots els què?
1: Als cors de clavé, nosaltres també.
4: Sí, sí, que tothom té algú que canta una coral de clavé.
1: Sí, sí.
4: Que ens ho passem molt bé, però...
1: Nosaltres també.
4: I a la nit som...
0: Adéu, Audal.
1: Adéu, Audi.
0: Jo en conec a 30 que tenen això, eh?
1: Sí.
0: 30, 32.
1: Jo tinc una casa. Al costat de la tele en tinc una, també.
0: Ah, sí?
1: Sí, home, va genial, bro.
0: Adéu, tio, que vagi bé. Adéu, Bruno.
2: 93-545-68-68.
0: 2:15, i volem més trucades.
1: Que ràpid passa el programa, Déu meu.
0: Molt ràpid.

0: Fins a la una, que pots trucar al 935456868. I la setmana que ve arriben els wrap-up de Flash FM.
1: Ojo, les festes wrap-up, ja sabeu, les millors festes universitàries amb les quals podeu guanyar 1.000 pavos gràcies a Infojobs, eh?
0: La primera festa serà el dijous, sí, al Bidisco, amb l'Héctor Ortega.
1: Allà, bomba!
0: Vinga, hola!
2: Hola, guapo!
0: Hola, guapa, com et dius?
1: Jo, tira canyes.
2: Jo, Joel.
0: Ah, és un nen.
1: Joel, però quants anys tens, tu?
2: 99.
0: 99, sí.
1: 99. Sí, ja sí. Estàs lligant amb la penya, eh? Per favor.
0: Sí, sí. Escolta, Joel, què fas avui?
2: He vingut de menjar hamburgueses a Girona. Mm. I ara estic jugant al FIFA.
0: I estàs jugant al FIFA. Vaya FIFA, molt bé.
1: Déu meu, senyor Joel, hamburgueses i FIFA. Et canviem el lloc, que cabron. Vine aquí a treballar per nosaltres, Ted.
2: Millor treballa tu.
0: Ah, molt bé, Joel, clar que sí.
1: Ha trucat per fer-nos enveja, el meu fill de puta.
0: Clar,
1: molt bé.
0: Clar, clar, molt
1: fantàstic.
0: Bé. I amb qui jugues al FIFA?
2: Amb la IA.
0: Amb la IA, ah, sí?
1: Amb la intel·ligència artificial, o es diu així la teva amiga?
2: No, no tinc una amiga que es diu IA.
1: És que el problema és que no tens amics, potser és això.
0: Hola!
1: Ho he dit i no m'importa.
2: Ah, vale, vale.
0: Ah, vale, apunto, vale.
1: Apunto, vale, nen.
0: Vinga, Joel, que vagi bé, guapo.
1: Adéu.
2: Vale.
0: Adéu, guapo. Adéu. Hola, bona nit.
3: Bona nit, què
0: hola,
3: tal?
0: Com et dius?
3: Alba.
0: Des d'on ens truques, Alba?
3: Alba, de la Llagosta.
0: De la Llagosta.
1: Ojo, la Llagosta, eh? Vols Bogavante? No, perdó, perdó.
3: Aquí Bogavante és poc, o sigui, muntanya,
0: muntanya. Alba, què faràs avui, carinyo?
3: Pues vaig a treballar ara, eh? Estic de camí, que vaig a una boda, que és FMB, em toca aquesta nit fotomatón, fer de fotomatón en una boda, i a vegades fem d'hora loca, dinosaurios i tot això, i avui toca fotomatón.
0: Vaya fotomatona!
1: Però has dit que fas de vedet, o m'he confós jo?
3: El què? No, no.
1: Ah, o sigui, vas a fer una mica de decoració de fotomatón i ja està, no? Amb els accessoris i tot el tema.
3: Tot això. Sí, vale, una boda,
0: okay. Que bé, vale,
3: encara passa la gent.
1: Fantàstic.
0: Tant de bo fossis la nostra fotògrafa personal.
1: Pues sí, aniríem amb ulleres d'aquestes tieses, amb els barrets, sí. Està guapo.
0: Ens faries quedar fotón, tia.
1: Ja.
3: La gent està molt loca, eh?
0: Sí, sí, sí que ho
3: quan
0: està.
3: Quan la veus
0: sí,
3: aquí, tu quedas tot serena i ellos que van ahí tomamaos.
0: Imagina't presentar aquest programa, doncs. No,
1: no, no, no sé, ja. És que esta mujer no se la puede secar de casa.
0: No, no.
1: Et fa por.
0: Molt bé, guapa. Que vagi bé el curro.
1: Adéu.
0: Adéu. Ai, la cobertura.
1: Se l'ha entès molt bé, eh?
0: Molt.
4: 93-545-6868.
0: Vinga, va, més trucades al 935456868. De seguida, abans, muchacha.
1: Yeah! Ah, ah. Hola,

0: Això es diu maladé.
1: Maladé.
0: Mauvais jour.
1: Mauvais jour. Oye, tu saps el que significa maladí, Miquel?
0: Malaltia.
1: Bé. Molt bé, ojo al francès, eh?
2: No, bonjour.
1: Molt fort.
2: Arrefoir. Messier.
1: Carrefour.
0: Ens truques?
3: Truca'ns.
1: Va, va, va, va.
3: 93 545 68 68.
0: Truques i parles amb nosaltres aquí, al Flash Urba. Hola, bona nit.
1: Mentirosa.
0: Adéu, que vagi bé.
1: Mentirosa traicionera.
0: Hola. Collons. 3:15. Hem d'estar així fins a la una, eh?
1: Bueno. Són les teves ex que et pengen, eh?
0: Que flipes. Va
1: fort.
0: Hola.
4: Hola, ara sí.
0: Ara.
4: Havia tallat.
0: Ah, quina graciosa. Molt bé. Com et dius?
4: Ingrid. I, bueno, estic amb la meva parella, que es diu Ainara.
1: Mm. Vale, Ainara i Ingrid, eh?
4: Yes.
0: Molt bé. I què feu, les dues?
4: Anar a fer un McDonald's.
0: Molt bé, clar que sí.
1: Sí?
0: Clar que sí.
1: Quin menú fareu avui?
4: Hi ha les festes al barri de la Prosperitat, crec que és, i anem amb uns amics.
0: A quin poble?
4: Ens han dit, veniu, i jo...
5: Barcelona.
4: A Barcelona.
0: Ah, vale, vale.
1: Les festes de la Prosperitat, o sigui que guanyareu pasta, no, amb aquestes festes?
0: Ojalà.
1: Tant de bo.
0: Sí, clar. Molt bé. O sigui, avui teniu un plan de l'Espis total, en el McDonald's, eh? Molt bé.
4: No, jo vaig a fer un kebab.
0: Ah, bon, encara més l'Espis, tia. Saps?
1: Un kebab?
4: Sí, sí, sí.
1: Meva, jo pensava que volies un McFelpudo, per favor. M'han rigut, menys mal.
0: Va, guapes, que vagi bé.
1: Adéu, tisores.
4: Adéu.
0: Molt bé.
1: Allà bollodrama.
0: Hola, bona nit.
6: Home, subnormal.
0: Ai, no.
1: Mare meva. Però és que a sobre ens insulten. Que fills de puta, tio.
0: És que no està pagat, està fent aquest programa.
1: Deixeu-nos en pau!
0: Sisplau. Prou ja!
3: 93 545 68 68.
0: A veure qui hi ha aquí. Hola.
7: Hola, Caracola.
0: Hola, Caracola.
1: Mare meva, vaya boomer.
0: Hola, com et dius?
7: Ah, doncs em dic Jaume...
1: Espera, una cosa. Perdona, Jaume, abans de seguir amb la trucada, tens una veu de tia que no t'aguantes a sobre. Només t'ho dic, vale? Ja està.
7: Em passa molt, em passa molt.
1: Ai, perdona, em sap greu ara pel Jaume.
7: M'ho podeu solucionar perquè em passa això?
0: No sé, Jaume, tia,
1: busca't un... No sé, un parell d'aspirines i potser se't passa.
0: Sí.
7: Aspirines i ja, a papa lo seco, sense un... aigua ni res.
0: Amb roncola.
7: Una mica de vodka, potser.
0: Exacte, amb roncola, sí. Jo crec. Sí,
1: roncola i després una ratlla de cocaïna i t'ho juro que tindràs una veu de camionero que fliparàs, Jaume.
0: I pa dintre.
7: Hòstia, doncs re, em doneu 5 minuts, ho provo i us torno a trucar o què?
0: De una.
1: Així reaccionarà Jaumet. Bueno, Jaumeta.
0: Jaumete.
7: Vale, vinga, va.
0: Vinga, adéu, Jaumete.
1: Ànims, cabrona.
0: Adéu.
3: 93 545 68 68.
0: Crec que és el programa més heavy on hem trobat la gent més malament al principi del programa, saps?
1: Podemos montar un asilo amb aquesta penya ara mateix.
0: Que flipes.
1: Hi ha drama.
0: Hola.
8: Hola. Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
1: Ei, tio.
8: Mira,
0: sóc
8: el George i l'Anna, que anem a treballar ara mateix i estic escoltant.
0: De què treballes?
8: De seguretat privada. Som vigilants.
0: Ah, vale, vigilant de seguretat privada. Molt bé.
1: El George. Però et dius George de veritat o és el teu sobrenom?
8: No, no, George de veritat.
0: Ala,
8: el meu pare George. També.
1: És què?
8: El meu pare també, George.
1: Però sou americans o anglesos o algo? O simplement us mola?
8: Americans, americans.
0: Són americans? Uala, que heavy.
1: Molt bé, eh?
0: Molt bé. Doncs, a on treballes?
8: A Barcelona.
0: Vale, doncs pots venir a buscar-nos i ens fas assegurat a nosaltres, també, vale?
1: Ho necessitem,
8: realment.
1: Últimament necessitem segurates, tio, t'ho dic en sèrio.
0: No, perquè la gent està fatal.
1: Jo sento molta amenaça pel públic.
0: Que sí, que sí. Ho diem de veritat.
8: No, no. Barcelona últimament està molt perillosa.
0: Per favor!
1: Però sembles l'Oriols?
0: Molt bé, que vagi bé, seguretat privada.
3: 93 545 68 68.
0: Hola.
9: Hola, què tal?
0: Hola, com et dius?
9: Em dic Jordi.
0: Jordi, des d'on ens truques?
9: Des de la meva casa, que estic fent una palla ben gran, tio.
0: Estàs fent una palla, Jordi?
1: I has començat sense nosaltres, vaya guarra.
9: Una palleta.
0: Ens escoltes mentre que et fas una palla, Jordi?
9: Sí, i tant.
0: Ah, sí?
9: Els divendres i els dissabtes.
1: Ah, divendres complicat, dissabtes ho entenem.
0: Sí, ara mateix, ara mateix te l'estàs tocant.
9: Sí, l'estic tocant ben tocadeta.
0: Ah, vale.
1: Però la tens molt gorda o mig flàcida? Com és el rotllo ara?
9: La tinc gordíssima, vamos. La tinc gordíssima.
1: És que les nostres veus... Dios, Miquel, per favor.
9: Ja seria una ratlleta de coca entre que no veig.
0: Per favor, Jordi, va, pots parar?
1: Jordi, pots agafar exemple de nosaltres, que som bona gent? Per Déu. Has...
0: Què fas?
1: Era un pet.
0: Dios!
1: Ha passat de tot, no?
0: Sí, sí.
1: Joder.
0: Hola.
1: Bueno, hola.
0: I a tu, què t'ha passat avui?
1: Pues de tot.
0: Hola, bona nit.
5: Bona nit.
0: Hola, com et dius tu?
1: Ei, tio.
5: Hola, rei. Em dic Xavi i Gisela.
0: Xavi i Gisela, perfecte.
1: Súper.
5: Sí. Què tal? Com esteu?
0: Doncs pues mira, anar fent...
1: No, no, no diguis anar fent, estem fins la polla.
0: No, literal, que és que sí.
1: Ara mateix estem fins la polla.
5: Però això per què? Si us ho passeu bé, no?
0: Però no pots escoltar la gent que truca. Ah!
5: Home, jo no m'estic fent una palla, la veritat.
0: Menys mal.
6: No, que està la palla, eh?
0: És que hi havia, tia.
1: Però la teva nòvia té la veu de Sinchan, per favor. Però què us passa a tots?
6: Soy la chica del helado.
0: La del helado?
1: Ah, sí. La de la fiesta del helado.
0: Ah, vale.
6: La fiesta del helado.
1: Hòstia, sí que s'assembla a la filla de puta, eh? Joder.
6: Soc jo.
0: Ets tu, ets tu. I avui què feu, tia?
1: Calma.
5: Venim d'un del Tardeo.
6: Anem a casa ja a dormir, que venim d'un Tardeo.
0: Vaya sosa.
1: Però el Tardeo era tecno o què era?
6: No, era reggaetón.
5: Era reggaetón.
6: Ah, pues, t'agrada més el tecno, però pues, bueno.
0: Ah, pues jo hagués anat a aquest Tardeo, eh?
1: Sí, però clar, un reggaetón que acaba abans de sopar, per favor.
0: Ja, fatal.
1: On està el perreo?
5: Ja.
1: Què passa?
6: No, fatal.
5: És que hem passat pel Frankfurt, Pedralbes, i anem a dinar, a sopar.
0: O sigui, un Frankfurt.
1: La teva nòvia s'ha menjat un Frankfurt enorme, davant teu.
5: Bueno, es menjarà dos.
1: Vaya cervela.
0: Per favor. Bueno, guapos, que vagi bé el Frankfurt.
1: Adéu, salchitxeros.
5: Adéu, guapos, abraçada.
0: Adéu, adéu. Home, sopar a Frankfurt avui et ve de gust, eh, quasi, Tomàs.
1: Entra sol, sense mastegar, eh?
0: És heavy.
1: Directe a la gola.
0: Que bo.

recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flaix Urban. A la carta de flaixfm.cat. Flaix FM. Són les 11.

0: nueva línia. Al costat de Quevedo, això es diu el golpito.
1: Mare meva, com t'agraden les línies, pots parar?
0: I tu els pito.
1: Per
0: favor.
1: Una altra més.
0: Però què estàs dient?
2: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Va, truca'ns i ens expliques on vas a partir aquesta nit de dissabte fins a la una, que estem agafant trucades aquí al Flash Urbà.
1: Déu-n'hi-do, com passa de ràpid el temps. Ja portem una hora.
0: Heavy.
1: Mare meva.
0: Hola, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Hola, guapa, com et dius?
3: Vero.
0: Com?
1: Vero.
3: Verònica.
0: Verònica, que mona la Verònica.
1: Fantàstic.
0: Estàs soltera?
3: No, no, casada.
0: Estàs casada?
1: Amb qui?
3: Estic casada.
0: Amb qui?
3: Amb el meu marit.
0: Ah, sí? Com ens fa?
3: El meu marit. Tinc la meva filla aquí al costat.
0: Ah, que tens una filla i tot, heavy.
1: Déu meu, quants anys té la filla?
3: 21.
0: 21?
1: I aneu de parranda les dues, la mama i la filla? Vaja show.
3: Venim de parranda i anem de parranda.
0: Què dius?
1: Vaja exemple de mare.
0: I la teva filla es lia amb pavos davant teu?
3: No.
1: No.
0: No, no.
1: No, ho fa el lavabo sense que miri la mare.
0: Ah, sí?
1: Clar, home.
0: Hola.
1: I altres coses.
0: Què dius? Així?
1: Oh, oh.
0: Molt bé. Molt bé, guapes, doncs passeu-ho bé, vale?
3: Moltes gràcies, bona nit.
1: Adéu, en compte.
2: 93-545-68-68.
0: Vinga, va, on aneu aquesta nit de dissabte? Que fa molt bon temps, si està bé.
1: Sí, de fet la penya pensava que faríem el temps i al final, vaya solecito, eh?
0: Molt bé.
1: Molt bé, al fin de, bravo.
0: Sí, que sí. No se complica, yo no entiendo por qué está. Di què? Hola. Adéu. Què està passant aquí? Un piti? Hola. Adéu. Per favor.
1: Tura, què passa aquí?
0: Hola.
4: Hola.
0: Hola, tia, com et dius?
4: A Montse.
0: La Montse. Vale.
4: Sí.
0: Què fas avui, carinyo?
4: Pues mira, estem vinint tot el nostre grup de la Mulassa de Falset. Mm. Estem vinint de Premià de Mar.
0: Ok. Ah, que emocionant, no?
4: Molt emocionant. Han ballat, ens han passat molt bé. I la veritat que ha sigut molt bonic.
0: Que bé, quin bon record que t'emportes aquesta tarda.
1: Home.
4: Hombre, pues sí. Oh.
1: Però hi ha hagut gin tònics o no? O ha sigut una tonteria?
4: No, gin tònics no ha hagut, però cerveses les que han volgut.
0: Hola!
1: Ara m'agrada més.
4: A que sí, a mi també.
0: Molt bé. I escolta.
4: Digue'm.
0: No me recordo què te la va preguntar. És igual.
1: Bueno, però la Montse és la puta ama.
0: Això sí. Molt bé, Montse.
4: Una miqueta.
0: Que vagi bé, guapa.
1: Adéu, reina.
4: Moltíssimes gràcies. Bona nit.
0: Adéu.
2: 93-545-68-68.
0: Ah, bona nit.
1: Adéu, bomba.
5: Hola, bona nit.
0: Hola, tia. Com et dius?
5: Sandra.
0: La Sandra.
6: Hola, Sandra.
0: Des d'on es truques, carinyo?
5: Truquem des de Barcelona, que acabem de sortir del Locobongo.
0: Què dius?
1: Vaya Locobongo.
5: Sí.
0: I això què és?
1: Una festa.
5: Pues mira, és una festa que han fet al poble espanyol i hem conegut a la nostra ídola, a Maria Isabel.
0: Què dius? Aquesta? Què dius?
1: Hòstia, en sèrio? Però quants anys té ara? Té com 38, no? O així, amb la calma?
5: No, té 30, té 30.
1: Ah, sí?
0: Ah, sí? És la meva quinta, la papa.
1: Déu meu.
0: Canta la cançó. Canta la cançó amb nosaltres. Suena.
5: Com un artista de cine.
0: Ole.
1: Ara.
5: Crema y rodante.
1: Ei.
5: Y maquilla, que quede bien. Al instante.
0: Dale.
1: Ai, que senzilla.
5: Ai, que senzilla.
1: Ho ha fet molt bé, no l'ha acabat?
0: La veritat és que sí.
1: Fantàsticament.
0: A més, estic tan a favor de la lletra d'aquesta cançó. Antes muerto que sencillo.
1: Home, és que jo crec que és una frase que s'ha fet servir per la història, del país.
0: Totalment.
5: Totalment.
0: L'antes muerto
5: que sencilla és un
0: himne, ja. Mira, mira, mira com puja. Suena!
1: Home! Joder.
0: No seràs tu aquesta, la papa, que canta?
1: La Maria Isabel. Oye, però aquí era molt jove, era una nena, no?
0: Però una nena petita.
5: Era, sí, pues sí,
1: tenia 9 anys o 10 o què?
5: Sí, por ahí va, 9 o 8 anys.
1: Hòstia,
5: sí.
1: És que és heavy, tenir aquesta heavy, força vocal.
5: Sí, sí, completament.
0: Molt heavy, molt bé.
5: Va triomfar, la veritat.
0: Sí que va triomfar, sí. Molt bé, guapa. Doncs que vagi bé la tornada cap a casa.
1: Vinga.
5: Moltes gràcies, Blai.
6: Adéu.
0: Dios, la mare Isabel ara mateix està... és una altra persona.
1: A veure...
6: Per favor, mare meva.
0: No, no, vull dir...
6: Santa Maria, Isabel. Per favor.
0: No, no, és una altra, eh?
1: No, no,
0: Hola.
1: Hola.
7: Hola.
0: Hola.
1: És la Sara de Polla.
0: Dios, ja hi som tots. Què vols?
1: En sol li pega.
0: Què vols?
7: Sara? Home, bona nit a tothom.
0: Bona nit, Sara. Què vols?
7: Bueno, pues...
0: Pots parlar, sisplau.
7: Ah, una cosa us he de dir. Hi ha una cançó de... que està bon... és collonuda. Es diu Sonidito, Sonido.
1: Sonidito, Sonido?
7: Sí, és dels mateixos que...
1: És que, Sara, has de pensar una cosa. Nosaltres no hemos nacido en el 1990 i nunca. Aleshores, clar, és una mica...
7: No, jo vaig néixer als 70.
0: És això? Es diu Sonidito i és a Hager, que és a... Bam, bam.
7: Sí, és Hager. És Hager, Sonido.
1: Com ho coneix la Sara, això?
0: Hòstia, Sara,
1: t'agrada això, tia.
0: Però és el 2025, aquesta, eh?
1: Sara, tu amb això et cardes unes clenxes heavy, eh? I el
7: tenia el Sonido.
1: Mira, mira, mira, mira.
7: És boníssima, tio.
1: Així folla la Sara, eh?
0: Canta-la, Sara.
7: Doncs... Esa.
0: No, però canta-la, tia.
1: Canta.
7: A què és bona, aquesta cançó? Ara diran que no.
0: Tu sí que estàs bona.
1: Ja. Ara diran que no.
7: N'he pedit a un tio per si vol ser meu nòvio.
1: Sí, home. Tu creus, ara?
0: Tu creus que avui lligarà?
7: Sí, en sèrio.
0: Ah, sí?
1: A veure, Sara, tens 56 anys, oi? Si has nascut als 70, no,
7: sí,
1: 58.
7: Sí, vaig néixer el 7 de marzo de 1900... 70.
1: 58 anys. Home, doncs si hi ha
7: 56,
1: algú...
7: 56, cara...
0: No insultis, Sara, no cara, insultis.
1: Cara polla m'anaves a dir, molt
7: no
1: bé. Insultis,
7: no, cara. Cara guapa. Oi, Tomàs, carinyo, no me tens, eh?
0: Vols dir-li algú guarro al Tomàs?
7: L'Antonio, com se diu? No, el Jordi, com se diu el teu company? No me'n recordo.
0: A veure, endevina com em dic, va.
1: Mare meva, Sara, ho saps endevina perfectament, ho estàs fent per cabrejar-nos.
7: No! Van? Perquè a mi jo estic enamorada del Tomàs, hòstia.
0: Doncs digue-li a algú guarro.
7: Però ell no m'estima a mi.
0: Digue-li a algú guarro al Tomàs.
7: Perquè soy vieja.
0: Bueno, aquesta tia no s'entera de res.
1: No. Sara, algun dia ens trobarem, ¿vale? Però de moment no me gusten les mòmies.
7: Sí, no te quepa ninguna duda.
0: Vinga, adéu, Sara.
7: He estat a la presó.
0: Pots callar,
1: coño.
8: Y me enteré que te pinché la última vez, así que con más razón. ¿Qué tal, mi gente? Llegué el lago favorita.

0: Aquesta es diu Gordo. Bueno, l'artista es diu Gordo.
1: Dios.
0: La cançó es diu no. Loco Loco.
1: M'estàs insultant?
0: Que no, que l'artista es diu Gordo.
1: És la cabra, eh?
0: El Gordo?
1: Sí.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí.
0: Doncs vinga, va, truca'ns. Gordo. Al telèfon de la ràdio.
2: 93-545-68-68.
0: El Gordo, a través del Flash Urban.
1: Laca, laca.
0: Estàs bé?
1: Home, està guapa, no, la cançó?
0: La cançó del Gordo.
1: Bon tecnasso, el gordito.
0: La veritat és que sí.
1: Fa por.
0: Molt bé. Vinga, va, telèfon obert, va.
2: Truca'ns ara.
1: Va, va, va, va.
2: 93-545-68-68.
0: A veure què poso. A veure. On aneu avui de festa? Avui és dissabte i tenim Flash Urban de Luz.
1: Toma ja. I escolta, que sabem que també hi ha moltíssimes festes majors, no?
0: Ah, sí?
1: Va ser la Patum ahir. La
0: Patum. Avui hi ha Patum també.
1: Avui també hi ha Patum.
0: Avui hi ha Patum.
1: Ara me va la verga.
0: Pim, pam, pum.
1: Patum. Comentar, eh?
0: Ai, encara tinc antes muerta que senzilla per aquí.
1: A veure.
0: La torno a posar.
1: Està molt fina, no?
0: Súbela.
1: Ole.
0: Vinga.
1: Ole.
0: Pinta l'àvio.
1: Pinta l'àvio.
0: Vinga.
1: I la polinya.
0: ¿Cómo es ahí aquel que te agrada? Truante, señor.
1: Ah, el Julio Iglesias. Ah, home, Julio Iglesias, cuidado. ¿Tú crees que es que uneixen el Julio Iglesias i la Maria Isabel?
0: Ah, seria la polla.
1: Jo crec que segur que s'han conegut, no?
0: Pot ser.
1: Jo crec que sí. Ole.
0: Bueno, com que no truca ningú, escoltem això, ¿vale?
1: A veure. Ay, qué sencilla.
0: Venga.

0: 9-3-5-4-5-6-8-8-8.
1: Venga. 93-545-68-68.
0: Aquesta també t'agradarà.
2: A veure.
3: Qué buena.
4: La, la, la, la. Por España.
0: Hola.
5: Hola.
0: Hola, cariño, com et dius?
5: Em dic Verònica, i tu?
0: Jo, Miquel, Verònica, encantat. Dios,
2: mare meva, la Verònica, com va?
0: Estàs soltera, Verònica?
5: Sí, per tu sí.
0: Vols ser la meva nòvia, Verònica?
2: Vaja, vaja, fresca.
5: Home, i tant, on ens anem de festa?
0: Doncs al meu llit, Verònica.
2: Hola.
5: M'ho està ficant molt tentador, eh?
0: I jo, cachondo.
2: Però, Verònica, tu quants anys tens, cabrona?
5: Bueno, això no es demana, que no ho saps.
2: No, sí que es demana. Tu tens 60, jo ho sé.
0: Verònica, quants anys tens? A veure.
5: Sí, que li 30.
0: 30?
2: 30 tacos?
5: Bé.
0: Ah, ets a la meva quinta? Què?
2: No ho sembla, Verònica, espero que ho sàpigues.
5: És que... Adeus.
0: Sí, és que... 30 cada pata, ja guapa. 30 cada pata. Verònica, aquesta cançó és per tu, ja veuràs. Te la saps?
5: Merci. Yes. No, és un parell de Manolo Jovany. Jo...
4: Amo la vida y amo el amor. Soy un truán.
5: Truán, soy un señor.
0: Ah, sí, se la sap.
5: Hombre, que l'escoltava el meu pare.
0: Yeah. O sea, sí. Sí.
4: Amo a Verónica y amo el amor.
0: Què dius, Verònica?
5: A mi fica més modernes, aquesta, una mica carca, no?
0: Vols que te la fiqui?
2: Dios, tu vols coses modernes a tu, a dins teu, Verónica. Però
0: vols que te la fiqui?
5: Home, el Merxo...
0: El Merxo?
2: Home, molt moderna tampoc és, Verònica?
0: A veure, el Merxo té uns quants anys, carinyo?
2: És que mira el riure de bruixa que té, la cabrona.
0: Vaya bruixa!
2: Fa por.
5: És que em falta l'escombra.
2: No, no, i ja et cal, eh?
5: Ah, cago, nena. Bueno, ja et compraré al vespre.
0: Què faràs avui, Verònica?
5: Treure la pols.
0: Treure la pols?
2: O fotre un pols, Verònica.
0: Per favor!
2: Mira-la, que cabrona, eh?
0: Verònica, vols treure la pols a casa meva?
2: Ala, ala, ala, per favor.
5: No sé, no sé. On és?
2: Doncs més a prop del que creus, eh, bruixota?
0: Uau!
4: Ui, ui, ui, ui, ui.
2: Jo
4: amo la vida y amo el amor.
0: Verònica, et trobes que carinyo.
2: A mi em fa por, aquesta dona. Vaya bruixa.
5: No, no, no m'he fotut cap clenxa, jo. Tu tranquil.
0: Bomba! Sola, Verònica!
2: Sola, Verònica, una bomba.
4: Sensual.
0: Sexy.
4: Un movimiento muy sexy.
2: Sí. Tu imagina't el seu riure a les 4 de la matinada sota el teu llit.
0: Dios!
2: Por, eh? No! Vaya drama.
0: Vaya bomba.
2: Bomba.
5: Home, doncs... Man...
0: Vaya...
6: Bomba.
0: Va, a veure si la saps ballar aquesta, Verònica.
2: Dale, dale.
4: Todo el mundo una mano en la cabeza.
0: Un mano amb el cap, va.
5: Epa, Manolo.
2: Qui és el Manolo? El teu marit?
5: No, home, no.
0: Però el teu marit sóc jo, no, Verònica?
5: Home, clar.
0: Ah, vale, vale.
5: Estic esperant l'anell, no? Pa quando?
2: Uh-huh. L'anell vibrador, vols dir, no? Que el Miquel té uns quants.
5: Si apreta, sí.
2: Si apreta, sí, mare meva, eh?
0: Però, Verònica, pots parar!
2: Jo passo malament amb això. Ah! Ah!
5: Cago, nena.
0: Bueno, Verònica, estaríem tota la nit parlant amb tu, però, bueno, tampoc truca ningú, saps? Sí, sí. Tampoc...
2: Tenim més iaies cachondes, Verònica, ho sento.
5: Bueno, però em ficaràs una cançó, no?
0: Jo et poso el que vulguis.
4: Sensual,
2: però no ho vol dir.
0: Clar, Verònica...
5: Vinga. Dedica'm una. Quina em dediques?
2: Ah, la que sigui, eh?
5: Una que sigui...
0: Que sigui
5: molt sexy.
0: Una que sigui sexy.
5: Molt sexy, molt calenta.
0: Ai, Déu meu, no sé.
2: Sexe sexy, de Bad Gyal o algo així.
0: Si vols et poso això. Què et sembla?
5: Ui, ui, ui. No, aquesta no, aquesta la intimitat.
0: Aquesta no.
2: Verònica, tu toques l'harmònica?
5: Ah, què?
2: O me toques otra cosa, reina?
5: De moment no toco res.
0: No toques res, de moment, Verònica?
5: No, sóc més de flauta.
0: De flauta?
5: Anava pel flautista de Malí.
0: Por favor, vaya marrana.
2: Vaya perro flauta.
0: Dios.
5: No, que tengo los sobacos depilados.
0: ¡Hola!
2: Ahora sí que me la feia, ahora me la feia.
0: Hola, Verónica, ets la cabra.
2: Venga, bueno, reina.
0: Va, guapa.
5: A ver que em piques. Bona nit.
0: Dios,
5: tapa't.
2: favor.

0: muchacha.
1: Aïssa. Es diu l'artista que canta això, que es diu muchacha.
2: Aïssa. Aïssa. Aïssa. Aïssa.
1: Muchacha.
2: Aïssa. Aïssa. Aïssa.
3: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
2: Sembla que està fotent fora un gat, eh? Aïssa. Aïssa. Aïssa. Aïssa.
1: Saps o no? És veritat. És veritat o no, bro?
4: Sí, sí.
1: Tu saps que sí?
4: Que sí, que sí.
1: Va, 93 545 68 68. Hola, bona nit.
5: Hola, nano.
1: Hola, nano, com et dius?
5: Què tal? Em dic Hugo, rei. Tu què? Com et dius?
4: Jo, Miquel, Hugo, encantat.
1: Però l'Hugo va fumat, per favor.
4: Va fatal, l'Hugo, eh?
5: Sí, l'he clavat, nano. Epa, hola, ah, sí, coño.
4: Què t'has fumat aquesta tarda, Hugo?
5: No ho sé ni jo. Crec que una miqueta de xocolata, no? La que és bo.
1: Xocolata?
2: Xocolata, però...
5: Es gran, Nestlé del bueno. Colacao
4: i tot això. No. Bueno, que t'has acordat de tot, avui, eh?
2: Sí, no, Hugo. Pensa una cosa, Hugo, aquí no cal que t'amaguis. Pots dir que has fumat hashish en comptes de marihuana. No passa res, eh?
5: Opa! Hashish, aquest del bo.
1: Ah, sí? Per favor!
2: Però com palta, hombre, com palta.
5: Com palta, ¿dónde está que vamos?
1: Una mica de saura, no, aquesta nit, ara, Hugo, o què?
5: Sí, una miqueta festuqui d'aquesta de la bona, l'ambient del 22, no? Hombre!
4: Molt bé. Lugo no perd el temps. Lugo sap el que fa sense perdre el temps, saps?
2: Va més fort.
4: Clar que sí.
2: El meu bíceps.
5: Un, dos, per aquest
4: albó. Que vagi molt bé, guapo. Vinga, disfruta de la sauna.
2: Adéu, Hugo.
1: Hola, bona nit.
6: Què passa, cabres?
1: Hombre, cabreta.
2: Vaya Lola, Lolita.
1: Què passa, com està, Lolo?
6: M'esteu triomfant avui, no?
2: Sí, com sempre.
4: Sí.
6: A veure, Tomàs, com t'enganxi la Sara, te farà un home.
2: La Sara em farà un home? Déu meu, doncs pues sí, em farà un avi, perquè té com 90 anys, la cabrona.
1: Dios!
6: Bueno, aprofita.
1: Avui treballes, Lolo?
6: Jo tots els dies, home.
1: Pobre Lolo.
2: Home, un moment, Lolo, treballes de dilluns a diumenge? Algun dia tens de festa, no, cabró?
6: Algun dia, però pocs.
2: Home, no, però hem de... No, doncs pues Lolo, denuncia. Denuncia.
4: Clar, t'estan explotant molt heavy, no, Lolo?
6: Claro. La meva empresa, que és una pinga.
4: És una pinga d'empresa.
2: Ha dit pinga.
4: I quina empresa és, Lolo?
6: No ho puc dir, això, home.
1: Ah,
6: no
1: ho dirà, Lolo! Dios!
2: Oh, Lolo, sacas el pito, però no te meas, eh? Cuidado.
6: Bueno, bueno.
4: Però paguen bé, almenys.
6: Sí, això sí.
4: Ah.
2: Home, si no, com creus que el Lolo va de putes? Home, clar.
1: Ah, sí?
2: Amb el seu sou, evidentment.
1: Dios!
2: Et fa por.
4: Molt bé, Lolo, doncs disfruta de la teva feina i escolta'ns. Moltes coses.
6: Igualment.
4: Adéu, guapo.
2: Adéu, Loli.
6: Passeu-lo bé.
4: Adéu.
3: 93 545 68 68.
1: Les 11 i 39 minuts.
2: M'ha agradat molt una cosa, que quan hem dit que el Lolo va de putes, en comptes de dir, no, cabron, s'ha callat. Això vol dir que va, no?
4: No.
1: Les verdades duelen.
2: Lo siento, Lola.
1: I no és l'únic.
2: Per Déu.
1: I què també? No! Vas avui de festa. Per cert, podeu demanar bromes telefòniques si voleu, per fer-les entre setmana, enviant-nos un WhatsApp, ens demaneu una broma telefònica, eh?
2: Va, vinga, ja sabeu com va. A través del nostre número de WhatsApp, que és el 699-69-69-69, i també, si les voleu recuperar, al web www.flashfm.cat, a la carta del Flash Urban.
1: Ah, sí?
2: Home, clar.
1: Dios!
2: Vaya temazo!
1: Hola, bona nit.
2: Amor! Ja coca!
1: Hola?
7: Hola.
1: Hola, com et dius?
2: Per favor. Anem al CAC, de CAC.
7: Em dic Jaiden.
1: Jaiden, des d'on ens truques?
2: Jaiden és mi.
7: Des de Barcelona.
1: I què faràs avui, Jaiden?
2: Ja veu.
7: Pues... Estic al cotxe amb el meu pare.
1: Molt bé, Jaiden, planazo.
2: El Jaiden te veu que ha anat al Port Aventura i s'ha quedat afònic, no, una mica?
1: Ha cridat molt.
7: No, he anat al Tibidabo el 3 de juny.
1: Ah, sí?
2: Bueno, el mateix, clar.
1: El 3 de juny, clar, fa 3 dies vas anar al Tibidabo i no t'has recuperat encara, eh?
7: No, no, no.
1: Ah, no, no, no.
2: A què et vas pujar, Jaiden?
7: Moltes coses, com muntanyes russes.
1: Que guai.
2: Com t'agraden les russes, Jaiden? Per favor,
1: a mi també. Per favor!
2: Mira el pare rient, que fill de puta.
1: Jaiden,
8: el padre també li
1: gusta. Hola!
2: Mare meva.
1: Hòstia, Jaiden, el teu pare té nòvia?
7: Sí, sí.
1: Ah, té nòvia, el teu pare?
2: És la Natasha.
1: Wow!
2: La Svetlana.
1: I no és la teva mare?
8: No. O sigui...
1: No, a veus? No.
2: I has fet plorar el Jayden, veus? Està no. plorant perquè s'han separat els pares.
1: No! Bueno, guapo, que vagi bé.
2: Adéu, Jayden.
1: Adéu.
3: Bona nit. 93 545 68 68.
1: Molt bé.
2: Molt bé, de russes, aquí.
1: Sí.
2: Fa temps que no truca una russa.
1: És veritat. Si hi ha alguna russa, que truqui.
2: Shafzvada.
1: Hola.
0: Hola.
1: Teníem una cançó en rus. Com et dius?
0: Jordi.
1: Jordi, des d'on es truques?
2: Zoloto.
0: Des de Barcelona.
1: I què fas avui, Jordi?
0: Ara tornem de casa...
1: De casa dels avis?
0: Els padrins.
1: Dels padrins.
2: Els padrins, que a molts llocs són els avis, que la gent no ho sap, això. És veritat. És heavy.
1: A Lleida.
2: A Lleida i a hi ha altres llocs a Catalunya, ah, sí? Crec que sí. Sí, sí.
1: Ah, sí?
2: Curiós, el cas de l'os.
1: Dios. Molt bé, guapo. I te'n vas a casa a dormir?
0: Sí.
1: Molt bé.
2: I què tal els padrins? T'han donat pasta o no, cabron?
0: No.
1: No t'han donat diners?
2: Allà, rates.
1: Uah. Bueno, tio, ens escoltes cada dia o què?
0: Sí.
1: Bé.
2: Ara, jo crec que ens menteix, però igualment li aplaudim molt, la seva opinió.
1: Adéu, Jordi, bon viatge. Truco que vagi...
0: sempre, els truco sempre.
1: Ah, sí?
2: Calla-te, niño.
1: Vinga. Adéu, Jordi. Aquesta és la cançó que tenim en rus.
2: Oh!
1: Loloto!
2: Hòstia, és més dolenta del que recordava, eh? Me la imaginava millor.
1: Sí que és veritat. Busquem una russa que ens truqui.
2: No, en Saladilla.
3: 3-545-68-68.
1: Hola.
8: Hola.
1: Hola, com et dius?
2: Ets russa?
8: Laura.
1: Laura, no ets russa.
2: No.
8: No, però m'han confós moltes vegades.
1: Hola, és quasi russa.
2: Per què? Perquè tens el cor fred? Com ningú?
8: No, perquè sóc rosa d'ulls blaus.
1: A mi em passa el mateix.
2: Ah, sí?
1: T'ho juro. Jo vaig pel Passeig de Gràcia a demanar un cafè i m'ho parlen en anglès.
2: Hòstia, en sèrio?
1: T'ho dic en sèrio, dic no!
2: Bueno, tens sort que tu parles molt bé l'anglès.
1: Menys mal.
8: A mi m'ha passat això avui, que m'han començat a parlar l'anglès i dic no, que sóc d'aquí.
1: A mi, Laura, em passa mínim un cop a la setmana aquí a Barcelona. I sí, jo estic fins als ous.
2: Ets bastant guiri, Miquel, ara mateix.
1: Jo que sí, que em passa que molt sovint.
2: Ara fas molta pinta de guiri.
1: Molt bé, i què faràs avui, Laura?
8: Doncs mira, tornar ja cap a casa, que faig bodes i ja he acabat de fer tota la meva feina i estic rebentada després de 15 hores de boda.
1: Dios!
2: Però què vol dir que fas bodes? Ets sacerdot o què?
8: No, faig les decoracions i de més. Faig la part bonica.
1: Ets la persona que més casaments fa a la vida, tu?
8: Mira, porto 170.
1: 170 casaments. Dios!
2: Hòstia, ojo, no facis el meu, eh? Cobres molt o no, cabrona?
8: Bueno, no està mal. Lo podemos hacer sin IVA.
2: Bé, com li agrada cobrar en negre, eh?
1: Vaya rata,
2: per favor.
8: Home, perquè suporti el Pedro Sánchez, pues m'ho porto jo.
1: Hola!
2: Cobra igual que el meu camello. Per favor.
1: T'has quedat bé, tia?
8: Home, aquí... S'ha de mirar la
1: pela.
3: Hola! Bomba.
2: Fem una pregunta així ràpida. Si haguessis de fer el casament d'un polític actualment, qui seria?
8: Del Rufián.
1: Hola!
2: Dios, amb el Vito Quiles, eh?
1: Wow!
2: Aquests dos follen!
1: Hola!
3: Bomba.
8: Home,
1: seria el casament de l'any, sincerament.
2: Jo aniria, eh?
1: Jo també.
2: Només per veure aquell petó, per favor.
1: Què dius, Laura?
8: Que fa poc em va escriure un exjugador del Barça perquè si volia col·laborar a fer-li la boda de gratis.
1: Dios!
2: No, un moment, jo ho sento, eh? No som molt, molt morbosos, però digue'ns el nom, si us plau, ara mateix.
8: Perquè l'he de mirar, perquè és un...
1: No!
2: Ens ha
1: penjat expressament la Laura!
2: Vale, Laura, si estàs escoltant, se t'ha tallat, esperem això. Si us plau, truca'ns de nou i digue'ns el nom de l'exjugador de futbol del Barça.
1: Hola? No, Laura, ets tu?
2: Serà el Piqué?
1: Laura, sisplau, torna a trucar, que volem saber quin jugador del Barça et va demanar pressupost per casar-se.
2: O sigui, quina ràbia, bro, que en el moment més tens de la trucada i no ens ho diu.
1: Laura? No! No! Dios!
2: Laura, s'ha quedat sense bateria o...?
1: Laura, sisplau, torna a trucar!
2: Que ràbia, tio, estic molt ratllat, eh?
1: A veure, Laura?
8: Hola!
1: Laura!
2: Per favor, quin susto!
1: Ets tu, no?
8: Que no sé què ha passat, que se m'ha penjat. No
1: vale,
8: sé.
1: Vale. Vale, Laura.
3: Exclusiva.
2: Podria fotre atenció.
1: Teniu una exclusiva, Laura. Quin exjugador...
8: Exjugador
1: del Barça que et va demanar pressupost per casar-se.
8: El Abraham González Casanovas.
2: Però si no el coneix ni el mare meva, ni el
1: Abraham Kiosk. González Casanovas.
2: A veure, anem a buscar Instagram, que això segur que no menteix. A veure.
1: Sap qui és l'Abraham González Casanova.
2: Però era de futbol del Barça o de futbol per sex? Perquè, clar...
1: Per favor!
8: No sé. Segons el missatge, us ja deixo el missatge.
1: Sisplau.
2: Ah, el tinc aquí. Déu meu, senyor. Però si té més anys que la iaia Conxita, aquest home.
1: A veure, Laura, llegeix el missatge.
8: Em va picar. Hola, soy Abraham González, es jugador profesional del Barça y español, entre otros. Actualmente soy comentarista de fútbol en la Liga. Mi mujer y yo nos casamos el 4 de julio de este año y quería saber si estás interesada en hacer algún tipo de colaboración con nosotros. Gracias de antemano.
2: Vale.
1: Molt bé.
2: Oye, la seva dona es diu Noelia, per si la gent no ho sap. Home, déu-n'hi-do, té carrera futbolística important, el cabron. I
1: podem saber més o menys quanta pasta estava destinat a pagar aquest home?
2: No, gratis, volia.
8: Sí. Ho volia tot gratis.
2: Gratis!
1: Tomba.
2: Jo, a veure, amb tot el respecte als exjugadors de futbol professional i sobretot al Barça, espanyol i tal, però a veure, té 40.000 seguidors. Jo ho sento molt. Ni de conya li fas gratis, o sigui, perdona'm, eh?
1: Què li vas contestar?
8: Li vaig dir que moltes gràcies per contactar-me, que jo tinc un petit estudi i que mis factures, bueno, a grosso modo, que mis factures no se paguen con colaboraciones y que si realmente valoran mi trabajo, que me paguen.
1: Bé! Molt bé! Díselo, reina! Ole! Reina! Reina! Reina! Reina! Díselo! Molt bé!
2: A veure, amb altres paraules li va dir cómeme el coño, hijo puta.
1: Molt bé!
2: Jo crec que va ser així, eh? Vaya cabra, la Laura.
1: Molt bé, la Laura. Molt bé, Laura.
8: A veure, i saps què vaig respondre?
1: Digues, carinyo.
8: Res, em va deixar llegir.
1: Vaya pinga de persona.
2: Home, jo, clar, volia parlar coses bones d'ell, però és que, hòstia, ni contesta un missatge bon, seriós i professional. Collons, aquest tio hauria d'haver dit, vale, gràcies, un besazo, ja està.
1: Clar, i més demanant ell una boda gratis.
2: Mare meva.
1: Home, no.
8: Sí, no, però hi ha molta gent amb molta gent així, eh? O sigui, tinc bastanta gent que m'escriu. Bueno, una altra noia també que es casa a l'octubre, que aquesta m'acau molt bé i la segueixo de més, però també volia les coses de gratis.
2: És influencer? Dir,
8: mira, és catalana.
1: Com es diu?
2: Sisplau.
1: Exclusiva. Sí, sí. Com es diu, Laura?
8: Nadine Romero.
1: No! Jo sé qui és!
2: Nadine Romero, a veure...
1: És influencer molt catalana! I què et va demanar?
2: Sí. Ah, sí? Hòstia!
8: Fer-li algunes coses de disco i després creació de contingut.
1: Gratis!
8: Fer-li vídeos i demés. En principi, sí. Jo li vaig dir que els hi passava un pressupost, que els hi podia fer algun tipus de descompte...
2: Ara meva!
8: Fer gratis no. I com no els hi vaig fer gratis, doncs em van dir que no ho volien.
1: Però volia tot gratis.
2: Aquesta tia es casava? Amb qui es casava, aquesta noia?
8: Amb el seu nòvio, no sé.
1: Sí, a vegades, quan fa TikToks, parla del seu nòvio.
2: Ah, mira, aquí està el nòvio.
1: Sí.
2: A favor.
1: Dios!
8: Sí, i també amb qui vaig col·laborar una vegada.
2: Home, això és molt gordo, això és molt gordo, tio. Ara, en sèrio, és veritat.
1: Per favor!
2: En sèrio, lo de demanar gratis les coses em sembla superbèstia.
8: La Isla de las
1: Tentaciones. Sí.
2: Sí.
8: Patri Lester, Pinocho y Pinocha.
2: ¿Cómo? Patri Lester.
1: Aquí ja no hi arribo, Patri carinyo. Lester. Aquí ja no arribo, la veritat. Però bueno, i què et van demanar? Bueno, també gratis?
8: També gratis, però en aquest cas volien, perquè et van tenir un fill i volien un cartell per saber, doncs, això de si serà niño o niña i tot això. I però... això vaig fer-ho perquè em costava poca pasta fer-ho, però no s'ha fet res de col·laboracions amb influencers.
1: No vas guanyar res a canvi, no? No vas guanyar res.
8: Vaig guanyar 100 seguidors que no t'aporten nada.
2: No val ni pel caldo.
1: Algun d'aquests 100 seguidors va ser un client teu? Et va donar diners?
8: No.
1: Oh, vaya pinga!
2: Ah, mira, Lester, l'he trobat, sí. 200.000 seguidors. Amb la seva... Patri Pérez. Sí, Patri i Lester. Ah, doncs aquí estan.
1: Pues una cosa, Laura, els influencers no abusen una mica a vegades de petits comerciants de fer coses gratis només per col·laboracions que després no serveixen de res?
8: Molt. Molt, però sempre. O sigui, tot ho volen. Quan aquestes t'atenen, més gratis volen les coses. O sigui, menys volen pagar.
2: Oye, jo, a més...
8: I tot per una menció. I per... dius, però és que de menciones no pago factura.
2: No, no.
1: Clar.
2: Jo vull dir una cosa. Últimament a les xarxes es paguen molt bé. Moltes col·labos, engagement, no sé què polles. Ara, en sèrio, que no val el que surt a un vídeo de merda.
1: Que no.
2: Que perquè Lola Loli t'ensenyi un banyador del Mango... El Mango no ha de pagar 30.000 euros. ¡Nos podemos relajar! ¡Me cago en Dios!
1: ¡Prou ya!
2: Feu col·labos amb el Miquel i amb mi, que tenim més ullets! ¡Joder! ¡Coño! ¡Cago en Dios!
1: Perdó. Bueno, acaben de quedar retratats tres influencers, bueno, dos influencers i un exjugador del Barça en directe al Flash Urban.
2: Bueno, exjugador per dir alguna cosa, No valia ni pa córner.
1: Dios!
2: Ho he dit. Vaya bomba!
1: Laura, gràcies per explicar-nos-ho en exclusiva, en directe.
8: Una mica de coti-coti.
2: Laura, i creu-me una cosa, si nosaltres ens casem, et pagarem els serveis, vale?
8: Gracias.
2: Pero con descuento.
8: Nos salviamos el IVA.
2: ¡Hala, vaya pirata!
8: Yo le digo a los nubis, yo les digo que lo hacemos en modo avión.
2: Molt bé.
1: Molt avión, molt bé, molt ben buscat.
2: Sí, aquest concepte m'agrada.
8: Però sabeu per què?
2: Perquè us foteu drogues.
8: Perquè avión, si ho llegeixes a l'inrevés, què significa?
2: No, Iva. Hòstia, molt bé.
1: Wow!
2: Molt bé.
1: Ets la cabra, tia.
2: Molt bé.
1: Ets la cabra.
2: Hòstia.
8: Home.
1: Vale, doncs, Tomàs, a partir d'ara cobrarem en modo avión.
2: Modo avión, sí.
1: Molt
2: sí.
1: bé.
2: Molt bé, Bueno, jo cobro en modo avión o en cocaïna, lo que queráis. No m'importa.
1: Vale,
2: sí, jo les dues.
1: Gràcies, Laura. Un pato guapa, que vagi bé.
2: Vinga, xata.
3: Reggaeton, hip-hop, trap, dancehall. El millor del so urbans. El Flash Urban. Quiero...

els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash FM. Són les 12.

0: Esperada, que t'agradi.
1: Com es diu aquesta cançó?
2: El pene.
1: Ah, sí?
0: El pene, eh?
1: Què dius?
0: Va, clar.
1: Hola, no ho sabia.
0: Ara ho saps.
1: Hola.
0: Ara ho saps.
1: Ens vols trucar?
3: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
1: Vinga, va, truca i la lies en directe aquí al Flash Urban, a Flash FM.
0: Allà, traia.
1: Ah, sí?
0: Joder.
1: Bé. No truca ningú.
0: Pop. Pop.
1: Vinga.
0: Pop.
1: Hola, bona nit.
4: Hola.
1: Hola, com et dius?
4: Hola, em dic Marina.
1: Marina, des d'on ens truques?
4: Ei. Des d'Olot.
1: Molt bé, d'Olot.
0: Bon poble, Olot, eh?
1: Sí.
4: Molt bon poble, Olot.
1: I què passa avui a Olot, Marina?
4: Avui a Olot sortim a la plaça Balmes, però no de Barcelona. La plaça Balmes d'Olot.
1: Ah, la plaça Balmes d'Olot.
0: Ah, entens, la plaça de l'Almax. Dic, quin mal d'estómac.
4: No, no, que d'Olot.
1: I què hi ha avui a la plaça Balmes d'Olot?
4: Gent borratxa.
1: Gent borratxa, molt bé.
0: Entre ells vosaltres, no, cabrones?
4: I DJ Sicari.
0: Vaya assassino.
1: No. I tia, ja saps ser o què?
4: Mira. Ja parrat, ja saps ser o. Doncs
0: pues explica, que tenim molt de temps encara.
4: Mira, us ho explico. Tenim una amiga.
0: Però baixeu el volum de la ràdio abans.
1: Sí, baixa el volum, sisplau. Què dius, guapa?
4: Mira, tenim una amiga que s'ha de trobar amb un home, però jo no sé si aquest home vol amb la meva amiga, però
1: Dios. Jo
4: confio que sí.
1: Que heavy!
0: A veure, o sigui, confieu que aquest home voldrà, però l'amiga no ho té clar.
4: A mi no em cau gaire bé, si t'he de dir, però per la meva amiga el que sigui.
1: Com es diu aquest home?
4: L'home? Andreu.
1: Andreu?
0: I l'amiga?
4: Sí, Andreu. A mi no em cau gaire bé, però si la meva amiga li agrada, jo confio més.
1: Com es diu la teva amiga?
4: Què penseu?
1: Com es diu la teva amiga?
4: La meva amiga es diu Maria.
1: Maria i Andreu no queden bé.
0: No, eh?
1: No.
4: Ah, que no?
1: Hi ha algú que no qualla, eh?
0: Falta, no sé.
4: No.
0: Encaixa molt més una Carla i un Andreu. Carla sí. I Andreu sí, però Maria
4: Carla
0: i Andreu...
4: No conec cap Carla. Maria, busquem una Carla per l'Andreu.
1: Vale, i hem de buscar un home per la Maria.
0: Clar.
4: Òbviament, ha de dir molt bé. Si però, us truca algú que quedi bé amb Maria, m'enviem un WhatsApp, vale?
1: Vale, tia.
0: Però escolta, Olotenca, per què no t'agrada l'Andreu per la Maria? Què li passa a l'home?
4: És una mica gilipolles.
1: Hola!
0: Fa por.
1: Però què ha fet l'Andreu?
4: No, això no es pot explicar, jo crec.
1: No, sí, ho volem saber-ho.
0: Ara ho dius.
1: Què ha fet l'Andreu?
4: És massa públic.
1: Ha posat les banyes a algú?
4: Hòstia, és que a la Maria no, però té un historial.
1: Sí, l'Andreu
4: bon historial.
1: Ha posat les banyes i vosaltres ho sabeu.
4: L'agafarien a la isla de las tentaciones.
1: Dios!
0: Mare meva.
4: És molt... Sí, és important.
0: Sí, és més guarro que el meu calçotet després de spinning.
1: Bo!
4: Clar.
1: Bon. Per tant, si ara mateix tinguessis a l'Andreu davant, què li diries?
4: Li faria una patada als ous, potser.
1: Wow!
0: Mare meva.
1: I què li diries?
4: Ai, no sé, no tinc paraules.
1: Insulta'l, tia, insulta'l, collons.
0: Sí, que ningú t'escolta.
4: No, home, no.
1: Insulta'l, tia.
4: Ara diria gilipolles, vés-te'n, ja està.
1: I ara, que sosa.
0: La veritat és que pensava que a Olot hi havia més nivell d'insults, eh, clar, que això, vaya pesta.
1: A veure, estàs deixant... Olot a molt mal lloc, eh? Jo crec que podeu insultar molt millor a Olot, eh?
0: Sí.
4: No.
1: A veure, com...
4: Ja ho farem millor, si ens ho trobem ho farem millor, doncs.
1: Com insulta de veritat una senyora d'Olot de tota la vida, de veritat?
4: Sí. Et diu, desgraciat, és que no tens pebrots.
0: Desgraciat és que no tens pebrots. No, pensava, sí. Això és bastant genèric, no?
1: Sí.
0: O sigui,
4: és molt genèric, però és que així va per tothom. Insulten, però insulten a tota la vegada.
1: Bueno, molt bé. Que vagi bé a la plaça Balmes, Olot.
0: A l'Almax.
4: Igualment.
1: Adéu.
3: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
1: I no cardo, Olot?
0: No cardo enlloc.
1: Vinga. Hola.
5: Hola.
1: Hola, com et dius?
5: Clàudia.
1: Clàudia, com et dius, petita? Ai, com... Des d'on ens truques?
5: Petita.
1: Petita, sí, petita.
0: Dios, com t'agraden petites.
1: Per favor.
5: Que són de bones.
1: Què?
0: Que són de bones, diu.
1: Ah.
0: Les petites. Des d'on truques,
5: hola.
0: Carla?
5: Què?
1: Que des d'on truques?
0: Mare meva.
5: Des del cotxe. cotxe.
1: Vale.
0: La gent de debò que ens respon que truca des del cotxe, quan busquem un poble, província o ciutat, ens dona tant pel cul que no ho enteneu.
1: Vull dir, és que des d'on? És el poble, ciutat, que estàs, no des del cotxe. Saps? Sí. Però bueno, igual.
5: Va, som d'Hospitalet.
1: Ah, bueno, t'ha costat, eh? Vale. Clar que li ha costat.
0: Així ens va.
1: I què faràs avui?
0: Així ens va.
5: Oi, anar a dormir.
1: Ah, clar.
5: Tenia son.
1: De son, de son.
0: A l'Hospitalet acabareu avui, eh?
1: Ah, sí?
0: Va, no. Al barri.
1: Per favor. Molt bé. Pues que vagi bé a l'Hospitalet, vale.
0: Què ha dit el Moja?
1: Què vols?
5: Ah, no, que a l'Hospitalet se li diu Gotham. Sí, Gotham, la ciutat del Batman.
0: Se li diu Gotham?
1: Ah, sí?
0: Hòstia, això sí que és perillós, eh?
1: Vaja, vinga.
0: Que mal rotllo, eh?
1: Sí, sí. Bueno, guapa, que vagi molt bé.
5: Igualmente.
1: Adéu. Ciao.

0: 93 545 68 68.
1: Ahir vaig estar amb ell, amb el Justin. Amb el Justin. Jump. Hola.
2: Hola.
1: Hola, com et dius?
2: Irene.
1: Irene, des d'on ens truques?
2: Cardedeu.
3: Mare meva. Cardedeu amb tot Déu.
1: Ens esteu escoltant. Menys mal que ens escolteu.
3: Sí, això ja ho sabem, reina.
1: I què feu a Cardedeu?
2: Anem cap a casa ja, que demà treballem.
1: I per què crides tant?
3: Mare meva.
4: Tinc que treballar.
1: De què treballes, tia?
2: A l'Aquòpolis.
1: A l'Aquòpolis.
3: Ojo.
1: Dios.
2: La Pineda.
3: L'Aquòpolis està bastant guapo,
1: eh? És la cabra, eh?
3: Gitanada sí, històrica. Sí. Mare meva. És que, per favor.
2: Si voleu, us invito a l'Aquòpolis.
3: Ah, real o no?
1: Podem venir tots dos?
2: Home,
3: però podem anar...
2: dues entrades.
3: Però vale, podem anar a la piscina que no hi ha l'EFA i pixat, si us plau? Mm.
2: Digue'm.
3: Podem anar a la piscina que no hi ha l'EFA i pixat?
2: Sí, d'acord.
1: Vale, perf.
3: Això és que assumeix que sigui ja les altres. Vale.
1: I tu què fas allà? Fas de socorrista?
2: No, no, estic de caixera.
1: De caixera?
2: Us invito cerveses.
1: Vale.
3: Bueno, bueno. Oye, per ser caixera tens molt de poder.
2: A que sí, toma.
1: Pues venim d'aquí uns dies, vale, tia?
3: Sí, sí.
2: Vale.
1: A passa l'entrada, 699-69-69-69, vale?
3: Exacte.
1: Vinga.
2: Estic al Waikiki Burger.
3: El Waikiki Burger, ah, fa hamburguers hawaianes, eh?
1: Ah,
3: que sí?
1: Sí.
2: Dios. No, jo només faig nachos i pizzas.
1: Fa nachos i pizzas.
3: Nachos. Una cosa, és la primera vegada...
2: Les pizzas estan dolentes.
3: No, una cosa, calleu. És la primera vegada que escolto que algú li diu als nachos, nachos, i m'encanta.
1: I diu que les pizzas que fa són dolentes.
3: Són dolentes.
1: Molt bé, pizzas dolentes.
3: És com dir-li al Sant Jacobo, Sant Jacob.
1: Sant Jacob.
2: Qué bueno.
3: Bueno, quina tampoco está bueno, ¿eh? ¿Aquapollas?
1: Vale, pero podemos... Podemos entrar gratis a l'Aquapollas, ¿no?
2: A l'Aquapollas.
3: Bueno, amb tots aquells nens, jo crec que són aquapolls, perquè, mare meva, hi ha piojosos.
2: Sí, sí. Això és veritat.
3: Hi ha l'EFA.
1: Aquapolletes.
2: Pues dale, bona nit, que ja deixem el cotxe.
1: Adéu, adéu! Adéu! Que vagi bé. Dios, quina calor que tinc.
3: Ara, no? està guapa!
1: No, no,
3: ah! Hòstia! Vaya plana de boi! No!
0: 93 545 68 68
3: Ara jam, de seguida jam.
1: Com es diu aquesta cançó?
3: Salta. Ja. Hola. El fit.
5: Hola.
1: Hola, com et dic?
5: Cristian.
1: Cristian, on ets, tio?
5: De Reus, però anem cap a casa ja.
1: Molt bé. I què faràs avui, tio?
5: Nah, venim de Lleida, que hem anat a veure Juan Dávila.
1: Juan Dávila.
3: Hòstia, el Juan Dávila ha anat a Lleida? És el dels monòlegs, sí, aquell ara. Que és tan bèstia.
1: Ah.
3: El que fa humor negre amb tothom.
5: Sí. Sí.
1: Què has dit?
5: Que venim aquí amb els col·legues.
1: Ah, que estem els col·legues. Molt bé.
3: Ha fet algun xiste amb el nazi o no? No escoltes
1: ja? No s'entera de res, el pavo.
3: No,
1: bueno, vinga, que te callis.
0: 93 545 68 68
1: Quan truqueu, sisplau, esteu per nosaltres.
3: És que, mira, el programa dura 3 hores perquè enteneu una mica quina és la dinàmica i el ritme. Si us plau, no el trenqueu amb vostres polles.
1: Ja. Hola.
6: Hola.
1: Hola, com et dius?
6: Pepillo.
3: ¿Cómo?
1: Pots baixar el volum de la ràdio, sisplau?
6: Sí, ho entraré.
3: Et dius Dedillo.
6: Sí, Pepillo, em diuen.
1: Pepillo.
3: Pepillo Grillo.
6: Sí. Ah, no, aquest és la... No, Pepillo Grillo no, Pepillo de Pepillo, normal.
1: Pepillo.
3: Ja, no diguis normal quan és un nom impossible de que hagi existit abans, eh?
6: No. No, va, Pepillo, en doble ala.
1: Pepillo.
3: Sí, però d'on ve, de Pepe? Sí.
6: No, de José.
1: De José.
3: Bueno,
1: ah.
3: Sí, bueno, José, ¿sí? Pepe, Pepillo. Me cago en la puta, Pepinillo, me cago en Dios.
6: Això mateix.
3: Ah, meva, bro.
1: I què fas, Pepillo?
6: Pues anem cap a casa.
1: Pues vaya soso el Pepillo.
3: Yo pensaba que iba
6: sí,
3: a ligar.
6: Sí, un pase. ¿Eh?
3: Aquí Pepillo, aquí Pepomo.
1: ¿Ah, sí?
6: Sí, sí acabo de hacer un pase, ahora mateix.
1: Un pase. Y pues vale.
6: Ya, de nuggets, ¿eh? De nuggets.
1: És que no m'entero.
3: Pepillo, perdona, tens la gràcia a l'anus, vale?
1: Literal que sí.
3: Dispensa'ns.
1: Yeah. Vull dir que vols anar de graciós, però el pobre home...
7: Genial.
3: Ai, ojo, és
1: molt bé, s'ha enfadat.
3: S'enfada la penya de veritat, eh?
1: S'ha enfadat de veritat.
3: Va, Pepillo, un abrazo, rei.
1: Què acaba de sonar?
3: Jump.
1: Ah, sí?
3: Clar.
1: I després què sonarà?
3: Jump.
1: Ah, sí?
3: Clar.
0: 93 545 68 68.
1: Més trucades al Flash Urban. Fins
3: Plana
1: a la
3: de
1: una.
3: Jump.
1: No.
3: Aquesta és bona, eh?
1: Plana de...
3: Per Déu.
1: Hola. Adéu.
3: Aviam, si fa no falles la una, coño.
1: Ai, no, és que no toca ningú, literal. Bueno, com estàs, Tomàs?
3: La veritat, molt bé. Oye, la gent no ho sap, demà el Miquel i jo anirem a Tecno, ¿vale? al Primavera Beats,
1: a
3: fotre'ns de tot menys pressa. Hola. Com aquest.
1: Bona nit.
8: Hola, soy yo otra vez.
1: La de l'Hospitalet.
8: No, de Reus, la de Aquapolis.
1: Aquapolis?
3: Ah,
1: Aquapolla.
3: Aquesta m'ha caigut bé.
1: Aquapolla, com estàs?
8: Que decís que nadie os llama, pues ya os llamo yo, hombre.
1: ¡Qué grande!
3: Home, pues té tota la raó.
1: Pues la veritat és que sí.
3: Oye, y no digas que no nos llama nadie, ¿eh? Nos llama la policía para denunciarnos, hija
1: Això
3: de puta.
1: Això sí, sí que passa, sí.
3: Sí,
1: sí que passa.
3: Vale, guapito.
8: Ya estamos... Mira, vivo al lado del Puticlub Privé.
1: ¿Qué dios?
3: Haber empezado por ahí, sí, coño. Ahí sí que queremos ir, joder.
1: Puticlub Privé de Reus.
8: Pues
3: Aquaputi.
1: I escolta, tu tens el salseo del poble, perquè clar, tu veus els veïns que abans al Puticlub bebé.
3: Clar. I el dia següent a l'Aquapolis.
1: Dios.
8: Los tengo dos fichados.
1: Claro, y el dia següent a l'Aquapolis con la mujer y los niños.
3: Mare meva.
1: Wow.
8: Claro, claro.
1: Dios.
3: Oye, ara...
8: Yo en el ticket les escribo que los he visto en el Puticlub.
1: Oh!
3: Però ara entre nosaltres, alguna pilingui va a l'Aquapolis o no?
8: Com, com?
3: Alguna putilla va a l'Aquapolis o no?
8: Seguro que sí. Es que cambian mucho de trabajadoras.
1: ¿Ah, sí?
3: Ah, pensaba que iba a decir que cambian de sexo, lo cual también es cierto.
9: Ahora la
3: tengo con
9: la putilla.
8: Ara sí, ya arribo a casa. No vaig
1: pues
8: a dormir.
1: Molt bé, pues saluda al Puticlub Privé de part nostra, ¿vale?
8: Vale, demà truco, ¿eh? Demà truco.
3: Truca.
1: A veure qui te l'agafa, demà. Tu truca.
3: Adeu, tu truca.
8: Adéu.
3: Vinga.
1: Adéu, guapa. Hola.
10: Hola, bona nit.
1: Hola, com et dius?
3: Hola.
10: Andrea.
1: Andrea, des d'on es truques?
10: Del Delta de l'Ebre.
1: I què fas avui, Andrea?
10: Pues ara mateix anant pa a casa, ja.
1: Molt bé, Andrea. T'espera algú a casa o què?
10: No, ni ganes tampoc.
1: Hola, que sosa.
3: Ojo, l'Andrea és fuerte e independiente, m'encanta.
10: La furgoneta carregada per anar al mercat.
1: Ah, va, demà vas al mercat.
3: A què vas a comprar? Sí. Peix? Unes cluïses?
10: No, vaig a vendre fruita i verdura.
1: Molt bé.
3: I vens marihuana també, és per un col·lega de la uni.
10: No.
1: Marihuana no en tens.
10: Has vist? Tinc un amic que em ven, però jo no.
1: Tu no.
3: Ojo, clar, és que entre aquests mercaders es coneixen tots, els camellos i
1: sí,
3: tot.
1: Sí.
3: M'encanta, eh?
1: Els bons i els dolents.
3: Ah, sobretot
10: a
3: els dolents.
10: A més, què pensaves, o
1: què? Molt bé, guapa. Bueno, nosaltres marxem cap a casa, vale? Si no t'importa.
10: Adéu.
1: Adéu, guapa. Digues, s'ha acabat el Flash Urban d'aquest dissabte. Digues això.
10: S'ha acabat el Flash Urban d'aquest dissabte.
1: Molt bé!
3: Ho ha fet millor que nosaltres,
1: no,
3: eh?
1: No, sí, sí. Digues. Més Flash Urban dilluns a les 8 del vespre.
10: Mare, han sigut els últims?
3: Vinga, digues. Més Flash
1: això.
3: Urban.
1: Més Flash Urban el dilluns a les 8 del vespre.
10: Massa difícil, massa llarga, això.
3: Vale, per pues favor. Espera, digues això. Vamos, hòstia, cocaïna.
10: Vamos, hòstia, cocaïna.
1: Ah, això sí, eh? Anda.
3: Allà fruita.
1: Anda. Adéu, guapa. Adéu, Tomàs.
3: Adéu, Miquel. Adéu, xavales.
1: Fins dilluns.

res més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com...